0: L'Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Mary Nelsop, ens interpretava la Simfonia número 1, Opus 9, de Samuel Barber.
1: Catalunya Música.

Dumbarton Oaks és el títol que Igor Stravinsky va posar al seu concert en la tonalitat de mi bemoll major dedicat al matrimoni Bliss l'any 1938. Dumbarton Oaks era el nom de la residència d'aquest matrimoni, d'aquí doncs el títol d'aquest concert que avui sentim en la versió per a dos pianos que fan Elena Bugallo i Amy Williams.

0: Era música d'Igor Stravinsky, la versió per a dos pianos del concert en mi bemoll major d'Humberton Oaks, concert que interpretaven Elena Bugallo i Amy Williams.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Sentim ara els solistes de la Capella Figuralis i la Netherlands Bach Society, dirigits per Jos van Veldhoven, interpretant l'oratori Història de Jefté de Giacomo Carissimi.

0: Acabem de sentir l'oratori Història de Jefté, de Giacomo Carissimi, en la versió dels solistes de la Capella Figuralis i la Netherlands Bach Society, dirigits per Jos van Veldhoven.
1: Catalunya Música.

Per escriure el primer dels seus quartets de corda, Leos Janáček es va inspirar en la sonata a Kreutzer de Lev Tolstoi, d'aquí que aquest quartet es conegui justament amb aquest nom. La sonata a Kreutzer és el quartet que sentim, interpretat per l'Emerson String Quartet.

0: El quartet de corda número 1, Sonata Kreutze, de Leos Janáček, és el que ara sentíem, interpretat per l'Emerson String Quartet.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Tot seguit ens acompanya el pianista Jean-Yves Thibaudet, que amb l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Hugh Wolf, ens interpreta el concert de Varsovia de Richard Adinsel.

El pianista Jean-Yves Thibaudet, amb l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Hugh Wolf, interpretava aquest concert de Varsovia de Richard Adinsel, que es troba a la banda sonora de la pel·lícula Dangerous Moonlight.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir un dels motets del recull Sinfonia Sacra de Giovanni Gabrieli, In Ecclesiis, un motet que el conjunt Ex Cathedra, amb el conjunt His Majesty, Sagabuts and Cornets i el Concerto Palatino, interpreten amb la direcció de Jeffrey Skidmore.

0: Al segon llibre de música sacra de Giovanni Gabrielli hi trobem publicat el motet que ara sentíem, In Ecclesiis, motet que interpretaven les formacions Ex Cathedra, His Majesty's Sackbuts and Cornets i Concerto Palatino, dirigits per Jeffrey Skidmore.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit us convidem a sentir la Simfonia número 4, Nova York, de Robert Gerhard, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Matthias Bamert.

0: Catalunya Música.
1: La programació de Catalunya Música avui ens porta la pianista Maria Joao Pires interpretant l'impromptu per a piano en do menor opus 90, Deutsch 899, de Franz Schubert.

0: Aquesta era la versió de la pianista Maria Joao Pires de l'impromptu per a piano sol en do menor opus 90 Deutsch 899 de Franz Schubert.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Ara ens acompanya el concert per corda en mi bemoll major, un dels concerti de càmera opus 4 número 10 de Pietro Antonio Locatelli. El centrem en la versió dels Raglan Baroque Players dirigits per Elizabeth Wallfisch.

0: Hem sentit el concert per corda en mi bemoll major, un dels concerti de càmera opus 4 número 10 de Pietro Antonio Locatelli, en la versió dels Raglan Baroque Players dirigits per Elizabeth Wallfisch.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La programació de Catalunya Música continua avui amb la Sinfonia Lírica per a soprano, baríton i orquestra, que és l'opus 18 d'Alexander Zemlinsky. La sentirem amb Soile Isokoski, soprano, i Bos Kophus, baríton, amb l'orquestra filarmònica Güzenich, de Colònia, i James Canlan, que és el director d'aquesta versió.

0: Aquesta era la Simfonia lírica per a soprano, baríton i orquestra Opus 18 d'Alexander Zemlinsky. L'hem sentit amb la interpretació de la soprano Soile Isokoski i del baríton Bosch Ophüls amb l'orquestra filarmònica Gysenich de Colònia, dirigits per James Conlon.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La nostra selecció continua amb la missa brevis en fa major Kehel 192 de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran la soprano Mechthild Bach, la contralt Claudia Schubert, el tenor Christoph Prigardian i el baix Franz Josef Selig, amb el cor de cambra de Colònia i el Collegium Carthusianum, dirigits per Peter Neumann.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit us acompanyem amb el concert per a violí i orquestra número 2 de Béla Bartók, un concert que sentirem interpretat pel violinista Max Rostal amb l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Malcolm Sargent. Aquesta obra, escrita el 1938, la van enregistrar els intèrprets que avui us proposem el 1951.

0: Hostel i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Malcolm Sargent, i el que interpretaven és el concert per a violí i orquestra número 2 de Béla Bartók.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis. El centenari John Coltrane al Club de Jazz de Catalunya Música.
1: El 23 de setembre de 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, John Coltrane.
0: Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música, que condueix Pilar Sobirà, ha preparat una programació especial tota la setmana.
1: A les sessions del Cafè Jazz, a 3:45 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia.
0: A les sessions del Via Jazz, a 11:00 de la nit, resseguirem el seu llegat a través de la influència que ha exercit sobre les següents generacions de músics.
1: I per tancar la setmana, a la sessió de dissabte, al Via Jazz Concert, recuperarem el concert d'homenatge a Coltrane del quartet del saxofonista Joe Lovano, gravat al Festival de Jazz de Turku 2026.
0: Així és com commemorem el centenari del naixement de John Coltrane a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja tenim a punt la banda sonora d'aquest matí i ara mateix la començarem a compartir. Avui, per començar, recordar una dada d'aquelles que ens agrada molt, sobretot els que ens agrada contemplar els fenòmens de la natura. Un dels fenòmens clàssics és el canvi de les estacions. La propera nit entrarem a la tardor astronòmica. Pels que us agraden els detalls, sapigueu que serà a les 2 de la matinada i 5 minuts. Aleshores començarà la tardor. Un dels símbols de la tardor, un dels símbols visuals, és la caiguda de les fulles dels arbres. Vet aquí que musicalment és un tema que ha pogut inspirar algun compositor. I avui en volem donar testimoni per començar el nostre primer temps. Concretament, el primer exemple de caigudes de fulles dels arbres ens arriba d'un recull de peces per teclat, per clavecí, per ser més precisos, anomenat Fitzwilliam Virginal Book, és a dir, el llibre de Virginal Fitzwilliam. Es tracta d'una recopilació de petites peces, pel que els anglesos dels temps de Shakespeare en deien virginal, és a dir, els instruments de tecla propis del moment, com són el clavecí, etc. En deien virginal perquè en aquella època les noies, sobretot les noies de bona família, tenien molt limitat la quantitat d'instruments que podien tocar que no comportessin risc moral. Havien de ser instruments que estiguessin lluny del cos, per tant, descartats els instruments que es bufaven o s'abraçaven. Vet aquí

i que precisament el clavecí era un instrument perfecte perquè la noia posava els dits sobre el teclat a una certa distància del cos. D'aquí que aquest instrument l'anomenessin sovint virginal, sobretot quan es tractava de clavecins petits o clavicordis, i així el nom d'aquest llibre, de Fitzwilliam Virginal Book. En aquest llibre hi ha alguns centenars de petites peces i una d'elles, anònima naturalment, The Fall of the Leaf, la caiguda de la fulla.

Aquesta és una de les peces recopilades a l'entorn de la dècada de 1610 i publicades en l'anomenat Fitzwilliam Virginal Book, llibre de Virginal Fitzwilliam. Martin Pearson ens interpretava The Fall of the Leaf, la caiguda de la fulla, una peça anònima, ja ho heu vist, per Virginal, és a dir, clavecí. Doncs bé, resulta que el compositor britànic Gerald Finzi, a l'entorn de l'any 1941, just quan acabava de començar la Segona Guerra Mundial, va agafar aquesta peça que acabeu de sentir i en va fer una relectura amb clau, òbviament, personal, bàsicament utilitzant aquest tema descendent que hem pogut sentir en començar la peça. I a partir d'aquí va construir una mena d'elegia, ell l'anomena així, podríem afegir entre parèntesi, poema simfònic per petita orquestra, és el seu poema simfònic Opus 20, que el va completar just en el moment poc abans de morir l'any 57. I, de fet, es va estrenar de manera pòstuma al setembre d'aquell mateix any en el festival Three Choirs, els Tres Cors, de Worcester. Va ser l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Adrian Bolt. La partitura és una pàgina que destila melanconia, com també la destilava la peça que acabem de sentir, una melanconia pastoral que marca en bona mesura molta música britànica de les primeres dècades del segle XX i que la veritat que quan ho descobrim se'ns fa molt irresistible. Si us agrada tenir sentiments tardorals sentint música, aquest goig de la contemplació de la natura, aquell punt de melanconia agradable, doncs moltes d'aquestes obres britàniques de les primeres dècades del segle XX transpuen aquest esperit. Proveu d'escoltar La caiguda de la fulla, The Fall of the Leaf, elegia Opus 20 de Gerald Finzi.

0: dramàtic en mode menor que el compositor Gerald Finzi va extreure d'una de les peces que hem sentit prèviament del recull Fitzwilliam Virginal Book, va construir aquesta elegia, un petit poema simfònic de gran bellesa i de gran poder evocador de la tardor i de la seva melanconia inherent. The Fall of the Leaf és el títol d'aquesta elegia de Gerald Finzi, que vol dir la caiguda de la fulla, elegia per orquestra Opus 20 i que ens interpretava l'orquestra Halle, dirigida per Mark Elder. Dues mirades d'aquest símbol de la tardor, la caiguda de les fulles dels arbres, una de l'entorn de 1610 i l'altra de la dècada de 1940. Així hem pogut encetar avui el primer temps.
1: El primer temps.
0: I és que la tardor té aquell poder evocador que ha tocat l'emoció de les persones, de la condició humana, des de sempre. Fins i tot antics haikus japonesos, originals de poetes dels segles XVII i XVIII, descrivien meravellosament la sensació de la tardor, tot dient allò de el vent de tardor mou la persiana de bambú i la meva ànima. O bé, tot el meu cos, en aquesta tardor, se sent com un capvespre de pluja. La bellesa contemplativa de la tardor i l'estímul sensible que la seva arribada sempre han comportat en el món creatiu han donat com a fruit obres de gran bellesa. Per tant, avui poca cosa més podem afegir que no intuïu. El primer temps s'omplirà d'una col·lecció d'expressions musicals de tardor que podria ser tan àmplia com la dels tons de la preciosa estació que començarà ben aviat aquest dimecres, demà a partir de les 2 de la matinada i 5 minuts. Per tant, benvinguda tardor.

0: Fabio Biondi amb el conjunt L'Europa Galante ens interpretaven el primer moviment del concert La Tardor, tercer dels 12 concerts que formen el recull Opus 8 d'Antonio Vivaldi, Il Cimento de l'Armonia e de l'Invenzione. Dins d'aquest recull, els quatre primers són, òbviament, les quatre estacions. Aquí hem pogut sentir La Tardor, una pàgina que, com les seves companyes, està escrita plenament descriptiva, utilitzant tota una sèrie de descripcions que el mateix compositor va incloure en forma de sonets a l'edició original, publicada el 1725 a Holanda. Vet aquí, doncs, que d'aquestes quatre estacions, l'any 2025 ens celebràvem el 300 aniversari. Però és que quan arriben els canvis d'estació ens ve molt de gust retrobar amb totes aquestes pàgines que els diferents compositors en diferents moments de la història de la música han anat aportant, tot fent una reflexió i una descripció del que són les estacions. Per exemple, Joseph Haydn, que al final de la seva vida, concretament, va començar a treballar-hi a l'entorn del 1800 i el va estrenar el 1801, el seu darrer gran oratori, Les Estacions, un oratori basat en un text de Gottfried van Swieten, que alhora s'inspirava en un poema britànic de James Thomas titulat The Seasons, Les Estacions. El tema és una descripció idíl·lica de les tasques del camp durant les quatre estacions de l'any. Haydn hi va estar treballant durant 2 anys, entre 1800, qui sap si ja el 1799 ja hi havia començat a treballar, i el resultat és fantàstic, com prèviament a l'oratori que havia escrit poc abans, La Creació. Són dues joies, dues meravelles, que vaja, us animem a gaudir-les sempre que tingueu oportunitat de poder-les sentir en directe. I la veritat és que a la ciutat de Barcelona això és força habitual. Nosaltres ara sentirem un dels cors del fragment de La Tardor de l'oratori, Les Estacions, de Haydn.
1: Feinde zu entgehen, erhielt der scheue Vogel sich, doch rettet ihn nicht schneller Flug. Es blitzt, es knallt,

Meravellós Joseph Haydn i aquestes escenes finals de la part dedicada a la tardor, Der Herbst, de l'oratori Les Estacions, de Jahreszeiten, del compositor, de Joseph Haydn. Hem pogut sentir la interpretació del cor de cambra de les Ries de Berlín i l'orquestra barroca de Freiburg, de Friburg de Brisgòvia, dirigits per René Jacobs. Un homenatge solemne, un cant d'acció de gràcies final després de diferents escenes. De fet, només hem sentit l'última part de la secció de tardor de Joseph Haydn, una mirada alegre de les estacions que contrasta amb la mirada més subjectiva, melanconiosa, pròpia dels romàntics. Franz Schubert, per exemple, l'any 1828, molt pocs mesos abans de morir, va agafar un poema deliciós de Ludwig Rellstab que diu: «Xiulen els vents tardorencs i freds, deserts els camps, nu el bosc, així es penseix la flor de la vida. Corren els núvols tan foscos i grisos, desapareixen les estrelles al blau cel, així com el firmament fugen els astres, així desapareix l'esperança de la vida». Aquí tenim aquest poema de Rellstab que, com us dèiem, el 28 d'abril de 1828, Franz Schubert va musicar. És un dels seus lieder, titulat Herbst, tardor, Deutsch 945.

El baríton Christian Gerhage, al costat de Gerold Huber al piano, ens han interpretat aquesta inspirada cançó titulada Herbst. És el Lied Deutsch 945 de Franz Schubert, inspirat en un poema de Ludwig Rellstab, on es cantava precisament aquest ressò existencial al qual sempre ens convida l'arribada de la tardor. I, de fet, Fanny Mendelssohn, no gaires anys després, ella, recordeu que va morir el 1847, pocs mesos abans que el seu germà Félix. No sabem la data precisa, però seria poc abans que va compondre la col·lecció de 5 cançons que es publicarien poc després, de manera pòstuma. Va ser el seu marit i el seu germà, els que estaven, el germà que no era compositor, els que estaven al darrere d'aquesta publicació pòstuma com a Opus 10. En aquesta ocasió, Fanny Mendelssohn va musicar el poema In Herbst, és a dir, en la tardor, original de Eichendorff. El poema de Eichendorff descriu un paisatge tardoral on els boscos es tornen marrons i les fulles cauen. El jo poètic s'endinsa en la solitud del bosc, on sent unes campanes al vespre que li recorden la infantesa, la llar, provocant-li una profunda melancolia i un sentiment de pèrdua respecte a tot allò i a aquelles persones que estimava. La música, òbviament, transmet aquesta desolació de manera suau, combinant la bellesa melòdica de la línia vocal amb una harmonia romàntica que subratlla el pes de la nostàlgia i del pas del temps. Aquí teniu el Lied in Herbst, en la tardor, de Fanny Mendelssohn.

Aquesta és la música que Fanny Mendelssohn va posar al poema de Eichendorff, In Hearts, a la tardor. Hem pogut sentir aquest lead de Fanny Mendelssohn en la veu de Dorothea Craxton, soprano, i Babette Dorn, al piano. És una de les cançons del cicle Eichendorff Lieder de Mendelssohn. I de la poesia d'Eichendorff passem ara a la poesia de Klaus Groth. De fet, bastants anys després ja estem situats a finals de la dècada de 1880, concretament el 88. Johannes Brahms aleshores tenia 55 anys, vivia a Viena, i va ser aleshores quan va escriure les 5 cançons que integren el recull Opus 104. A diferència de les versions de Schubert o de Fanny Mendelssohn, aquest recull de Johannes Brahms és per cor mixt a capella, és a dir, no és per una veu solista i piano com fins ara. Nosaltres hem triat l'última d'aquestes cançons, la cinquena, és la que es titula precisament Im Herbst, el mateix títol que el poema d'Eichendorff que acabem de sentir. Aquí la poesia és de Klaus Groth i just el paràgraf central d'aquest poema diu: el dia és pàl·lid i boires tènues velen tant el sol com els cors. La nit arriba aviat, totes les forces reposen i l'existència jeu en un repòs profund.

Són partitures amb franquesa d'una bellesa extraordinària. El conjunt vocal Consortium, dirigits per Andrew John Smith, ens ha interpretat aquesta petita meravella per cor a capella titulada Im Herbst, a la tardor, que és l'últim dels 5 cants per cor opus 104 de Johannes Brahms sobre un text de Klaus Groth. Bé, a tot això no ens hi pot faltar aquella pàgina preciosa, aquest recull de petites miniatures originals per piano que Tchaikovsky va compondre arran que el novembre de 1875 Nikolai Bernard, editor de la revista musical El Novelista, li envies una carta al compositor, a Tchaikovsky, demanant-li si podria escriure una petita col·lecció de peces per piano per la seva revista. El novembre, poc després d'aquell mateix any, de 1875, Tchaikovsky va dir sí, fantàstic. La idea, la proposta era escriure una petita peça per piano dedicada a cadascun dels mesos de l'any. Per tant, 12 peces que s'anirien publicant a la revista acompanyades de 2-3 versos d'algun dels escriptors del moment. I mira, ves per on, el vers de tardor, que és el que es correspon amb el mes d'octubre, el va escriure Tolstoi. El vers és molt curt. És tardor. El nostre pobre jardí està cobert de fulles. Fulles grogues que volen al vent.

amb un final gairebé inconclús, en forma de sospir, en aquesta magnífica versió que ens interpretava el pianista Gennady Zubenko, pianista d'ascendència russa, però vaja, català adoptiu. Ell era el qui ens ha interpretat aquest fragment, Cant de tardor, dedicat a l'octubre, que pertany a la suite per piano Les Estacions, opus 37 de Piotr Ilich Tchaikovsky. I abans que ens exploti el cor, us proposem un tast del ballet Les Estacions, també del compositor rus, aquest cop Alexander Glazunov. És una mica posterior al cicle pianístic que hem esmentat de Tchaikovsky. El ballet Les Estacions va sorgir el 1899 i, de fet, es va estrenar el 20 de febrer del 1900, impulsat pel Ballet Imperial de Sant Petersburg. Precisament en la tardor hi ha un fragment que el compositor titula Bacanal, és el que sentim tot seguit.

0: Al final hem pogut sentir sencera aquesta tardor, que és el quart quadre del ballet Les Estacions, opus 67, d'Alexander Glazunov, i que ens interpretava l'orquestra Filharmonia, dirigida per Yevgeny Sviatlanov. Aquesta vegada, un retrat coreogràfic de la tardor. I així, doncs, completem aquest recorregut que avui ens ha permès passejar-nos per tota una sèrie de retrats sonors que aboquen una de les estacions de més bellesa i inspiració de les quatre estacions de l'any.
1: El primer temps.
0: I el primer temps avui el tancarem amb la música de Mozart. Ja fa uns mesos la firma discogràfica Alpha Classics va publicar un disc que, per cert, ha aconseguit algunes distincions, com per exemple la revista Diapason els ha destacat. És el disc dedicat als quartets per flauta, travessera i corda del compositor de Salzburg, de Mozart. Un disc interpretat per aquesta noia, Anna Besson, al costat del trio de corda A Nocte Temporis. Realment una mirada molt inspirada d'unes obres que formen part del repertori cambrístic habitual dels flautistes. De fet, la mateixa Anna Besson, en una entrevista, explica que aquestes obres les toca des que va començar a fer concerts quan tenia 15 anys.

Mozart, et venerem. Quin adagio tan meravellós. Fins i tot deixant-lo suspès com ho has fet en aquesta cadència trencada no conclusa. Però vaja, després d'aquest adagio ve el rondó.

Sembla que Mozart els va escriure, no tots, però ben bé la meitat dels quatre quartets per flauta, travesser i corda, just quan va estar a Mannheim entre 1777 i 1778. Sabem que l'elector Karl Theodor tocava la flauta travessera i en aquell entorn doncs, era un instrument prou popular. I així van sorgir com a mínim uns quants d'aquests deliciosos quartets que ens interpreten en aquesta gravació en Besson, ja veieu, amb un traverso de manera deliciosa al costat del trio de corda a Nocte Temporis. Per cert que en aquest disc de la discogràfica Alfa Clàssics hi han inclòs un arranjament que Hofmeister va fer per flauta travessera i corda d'una de les sonates per piano de Mozart, la Kegel 311, amb la que acabarem avui.

0: Així de deliciós sona aquest adagio de la sonata per piano Cajel 311 de Mozart, arranjat per flauta, travessera i corda per Hofmeister i que han inclòs en aquest disc d'Alfa Clàssics Anna Besson i el trio de corda Anocte Temporis. És amb ells que avui completem el nostre primer temps i tornem, com sempre, ben d'hora, ben d'hora.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. El centenari John Coltrane al Club de Jazz de Catalunya Música.
2: El 23 de setembre de 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, John Coltrane.
1: Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música, que condueix Pilar Sobirà, ha preparat una programació especial tota la setmana.
2: A les sessions del Cafè Jazz, a 3:45 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia.
1: A les sessions del Via Jazz, a 11:00 de la nit, resseguirem el seu llegat a través de la influència que ha exercit sobre les següents generacions de músics.
2: I per tancar la setmana, a la sessió de dissabte, al Via Jazz Concert, recuperarem el concert d'homenatge a Coltrane del quartet

0: del saxofonista Joe Lovano, gravat al Festival de Jazz de Turku 2026.
1: Així és com commemorem el centenari del naixement de John Coltrane a Catalunya Música. Catalunya Música.

Una escena. Un pagès planta llavors de taronger bord. És l'època correcta, el sol és fèrtil, el clima acompanya. I passat el temps, doncs l'arbre creix i dona fruit i són, esclar, taronges bordes. Tindria sentit que el pagès es lamentés, que es queixés de la terra, de l'arbre o del vent perquè el seu fruit no és dolç? No sembla gaire lògic, oi? Doncs les petites decisions són importants, com triar les llavors correctes de bon principi. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dimarts 22 de setembre i encetem una nova edició de Tots els Matins del Món. Moltes gràcies un dia més per acompanyar-nos. I escolta, i si és el primer cop que t'arreu a Catalunya Música a aquesta hora, doncs benvinguts o benvingudes. Som en Pau Blasi, l'Àlua Quinquilla, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Avui ja no és el teu aniversari.
2: No, avui ja no.
1: Però vaja, celebrem que tenim per davant tres horetes de ràdio plegades, amb col·laboradors, convidats i una mica de tot. Per tant, fem una mica de repàs.
2: Va. Doncs sí, la música, evidentment, que serà present en aquestes 3 hores, fins a les 11, i en aquesta primera hora farem una nova entrada en l'àlbum de la setmana, aquest disc titulat Hall of Mirrors, de la pianista Mischa Rajdi-Moomen, un disc en el qual, amb el qual ens porta doncs, directament a la França dels segles XVII i XVIII, a París, a Versalles, a les corts de Lluís XIV i Lluís XV, i ho fa amb obres de Couperin, Rameau i Elisabeth Jacquet de la Guerre. És un àlbum del segell Hyperion. I arribarem a les 9 amb Jorge Rodríguez Ariza, un dels nous col·laboradors d'aquesta temporada.
1: Sí, amb ell entrarem al món dels símbols i avui ens parlarà del cant de les sirenes. Per tant, pinta molt bé això.
2: A la segona hora, més música, fins a arribar a la conversa, aproximadament a 9:45, que serà quan rebrem Inda Bonet, trombonista i membre fundador del quintet de metalls Spanish Brass, que ja porta, atenció, 37 anys de trajectòria.
1: Es diu ràpid, eh?
2: Doncs sí. I ja li preguntarem quin és el secret de poder durar tants anys. I a la tercera hora, més música, fins a arribar al moment de rebre també una altra de les col·laboradores de Tots els Matins del Món, Sofia Martínez. Amb ella serem tot orelles.
1: Perfecte, doncs de ben segur que ens farà treballar una mica per variar la Sofia, però això, com deia, serà de cara al final d'aquest programa d'avui. Perquè ara el que tenim a punt és la peça de les 8. Ens espera, doncs, i arribem per descobrir quina és en aquest matí de dimarts. Un violoncel i un piano i un arranjament d'una peça de Clara Schumann, la primera de les seves 3 romances. Així doncs, espai per l'emoció a l'estil romàntic, una melodia d'aquelles que fa cantar el violoncel i que ens escalfen una miqueta al cor. La interpreten Sophie Cower i Kunal Lahiri des d'un disc que van titular Unsung el 2023.

0: Catalunya Música.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
3: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.

El quartet Takax i el pianista Marc-André Amelang interpretaven aquest moviment carregat de ritme i empenta, l'scherzo amb què acaba el quintet en piano de la nord-americana Florence Price. Música de cambra d'altura en una versió de primer nivell i de tot just l'any passat, una mostra més de l'interès en la recuperació del repertori d'aquesta compositora. I ara saltem al món del vent i de la banda simfònica i ho fem amb un dels noms clau per entendre la música dels nostres dies per aquesta formació. Continuem, doncs, als Estats Units per sentir una obra de David Maslanka. Es titula Illumination i, dins una simplicitat aparent, proposa un so obert i, com bé diu el títol, lluminós. La sentim interpretada per la banda de Utah que dirigeix Scott Hagen.

Young and Foolish, joves i esbojarrats, és el títol que el conjunt que ha fet Zimmerman va donar a l'àlbum d'on hem extret aquests minuts clàssics. Inclou algunes obres de Carl Philipp Emanuel Bach i d'altres de Wolfgang Amadeus Mozart, com és el cas de la que acabem de sentir, al final del seu concert per piano en sol major amb unes variacions que flueixen soles. El pianista que l'interpretava, assegut al pianoforte per acostar-nos més al so de l'època, era Alexander Melnikov. I de la llum mozartiana, doncs, passarem a la passió del romanticisme rus amb el primer quartet de corda de Piotr Ilich Txaikovski, una de les seves primeres grans obres de cambra. De tot el quartet ens quedarem amb l'esquerzo, el tercer moviment, idees clares i una interpretació sòlida i alhora expressiva, la del quartet Brodsky.

Hi ha fragments musicals que viuen en la nostra memòria. Potser els hem sentit, els hem cantat fins i tot. I dins la producció d'Antonio Vivaldi, doncs potser aquest sigui un dels més recordats, amb permís, esclar, de les quatre estacions. El Laudamus té del seu Glòria en re major, número de catàleg 589. La versió era la del conjunt Ibaroquisti, que dirigeix Diego Fasolis, i les veus eren les de Giulia Lesneva i Franco Fagioli. I ara, quan són tot just 2:15 del matí, ens endinsem en l'àlbum de la setmana.

0: Doncs recordem les dades de referència. Es tracta del disc Hall of Mirrors de la pianista Mishka Rajdi Moman, que ha editat el segell Hyperion. És un àlbum dedicat a la música francesa del barroc i sobretot a la música que va envoltar la cort de Versalles amb obres de Couperin, Rameau i Elisabet Jaquet de la Guerra.
1: Si ahir amb la música de Couperin ens vam moure entre rellotges i ombres, avui entrarem en un paisatge més animat. Hi haurà dansa, melangia, moviment i fins i tot ocells, de la mà de Jean-Philippe Rameau, un dels grans noms de la música francesa del segle XVIII i una figura fonamental de la cort. Rameau va néixer a Dijon el 1683, fill de pare organista i mare filla d'un notari, va tenir 10 germans, va ser el setè d'11 fills, dels quals només en van sobreviure 3.
0: Clar, signe dels temps, amb aquestes coses.
1: Doncs sí.
0: Era una família, però, on la música va arribar abans pràcticament que les paraules, no?
1: Doncs sí, Maria, tal com s'explica en el llibret del disc, els tres fills que van sobreviure van aprendre a llegir música abans de saber llegir paraules. I Rameau, que va dedicar bona part de la seva vida a la música, també es va dedicar a explicar-la. Durant molts anys se'l va conèixer com l'autor d'un dels grans tractats sobre harmonia de la seva època, el Tractat d'Harmonia Reduïda als seus principis naturals. No va ser fins que va tenir 50 anys quan va assolir una gran fama i també una certa controvèrsia amb la seva òpera Hippolyte et Arici, la primera de les 20 obres dramàtiques que va compondre durant les dues dècades següents. I el 1745, quan ja tenia 62 anys, va començar la seva etapa com a compositor de la cort de Lluís XV a Versalles.
0: Potser és aquesta la part que més em fascina de la biografia de Rameau. Quan comença, no? Perquè en aquest context del segle XVIII, que la seva part d'èxit i de vida pública comenci a partir dels 50 i tingui el punt àlgid entre els 50 i els 70 anys, és meravellós. En qualsevol cas, allà a Versalles també hi va trobar el teatre, la dansa i tot la tradició clara de la cort francesa.
1: Exacte, Rameau va col·laborar estretament amb Voltaire i va continuar una tradició teatral i musical que venia de Molière i Lully, lligada a la cort de Lluís XIV. Però avui no sentirem el Rameau de les grans obres dramàtiques. Anirem una mica més enrere, fins a l'any 1724, amb la seva suite en mi menor, que es va publicar en el segon llibre de peces per a clavecí. Una obra d'una gran originalitat de la qual avui en sentirem tres moviments. Començarem per l'Alemanda, una dansa d'origen alemany que Rameau transforma en una peça noble i elegant. De fet, la crítica del recital de presentació d'aquest disc, Hall of Mirrors, que Mishka Rajdi Moman va fer just fa una setmana, el 15 de setembre, al Wigmore Hall, va destacar la fluïdesa d'aquesta pianista precisament en aquesta alemanda que sentirem. Després continuarem amb la

0: primera de les dues gigues en rondó. Aquí apareix una altra característica interessant de la música de Rameau. Aquestes gigues ja no són simplement una transcripció musical d'una dansa popular escocesa o irlandesa. I conflueixen influències franceses i italianes, però filtrades per una escriptura molt refinada. I acabarem amb Le Rappel des Oiseaux, el crit dels ocells, que, com podreu comprovar, és una música molt descriptiva en què els ocells sembla que dialoguin.
1: A més, és un exemple preciós d'una de les grans característiques de la música francesa per teclat de l'època, no? Aquesta capacitat de convertir una dansa, un gest, una conversa, fins i tot una imatge, no? en música.
0: Potser per això el disc es diu Hall of Mirrors, perquè d'alguna manera també aquestes peces són miralls d'un món en què la música imitava la natura, la dansa, la conversa i el teatre. I ara sí, sentim aquestes tres peces, aquests tres moviments de la suite en mi menor de Jean-Philippe Rameau, tal com les interpreta Mischa Rajdimomen, l'Alamanda, la primera giga en rondó i Le Rappel des Oiseaux.

0: Le Rappel des Oiseaux era l'última d'aquestes tres peces que acabem de sentir, Alemanda i Primera Giga en Rondó, eren les dues anteriors. I Esther, és que t'he de dir que és que m'encanta. Ramó sempre té aquell gir que no t'esperes, aquell punt de dissonància i no sé, és un dels autors que, on sempre hi torno, del barroc francès.
1: Es nota, quan en parles es nota.
0: Sí, no? Ai, sí, és que se'm veu el llautó, sempre.
1: Ets molt transparent, sí, sí.
0: Ai, veus, això m'agrada, gràcies, Esther.
1: Eren tres moviments, recordem-ho, d'aquesta suite en mi menor de Jean-Philippe

0: que trobareu en aquest àlbum Hall of Mirrors de la pianista Mishka Rajdi Moment, publicat pel segell Hyperion.
1: Perfecte, doncs demà hi tornarem, perquè aquest és el disc de la setmana, per tant el podem anar degustant una miqueta cada dia des del dilluns i fins divendres, clar. I ara, quan ens acostem a 8:45 del matí, doncs donem la benvinguda aquí a l'estudi en Jorge Rodríguez Adriza. Bon dia, Jorge.
2: Hola, molt bon dia.
0: Bon
2: què
0: dia.
2: Tal?
1: Molt bé, benvingut de nou aquí a Tots els Matins del Món, amb aquesta secció que vam encetar ara fa 15 dies, aquesta Sinfonia Mundi, on entrem al món dels símbols, i avui a veure on ens portes, perquè això jo crec que és un viatge que va per lluny. Eh?
2: Sí, podria no acabar mai, de fet.
1: Bàsicament. On vols anar?
2: Doncs avui voldria continuar amb aquesta idea del viatge, precisament. I començaríem amb una pregunta, aparentment molt senzilla. Què canten les sirenes?
0: Què canten les sirenes?
2: Si parlem de música, de seguida apareix míticament la figura de la sirena. Clar, d'entrada tots sabem què és una sirena, o almenys creiem saber-ho. Imaginem habitualment una dona bellíssima, amb una llarga cabellera i una cua de peix, tonyina o salmó, aquí cada qual amb la seva imaginació, i està asseguda damunt d'una roca i canta per atreure els mariners cap a la perdició. Sí. Però aquesta imatge té ben poc a veure amb les sirenes que va conèixer Ulisses. A la tradició grega antiga, les sirenes són éssers híbrids, però de dona i ocell. I, de fet, antigament, abans de transmutar-se en això, eren nimfes. Algun dia podríem parlar per què devenen aquesta criatura i deixen de ser nimfes. Ho deixem allà apuntat. El cert és que no sabem exactament d'on prové el seu nom. La paraula grega seiren té una etimologia incerta, però s'accepta, des del món antic, que aquest mot vol dir alguna cosa així com allò que t'encadena, allò que et reté. I això ens interessa, la sirena com una mena de lligam, perquè una sirena és, sobretot, una veu que no et deixa marxar.

0: Doncs ja veieu, les sirenes i el seu cant hipnòtic, això que sentim és un fragment dels Nocturns de Claude Debussy, titulat precisament així, Sirenes.
1: Sí, les sirenes que, bueno, ja la maga Circe ha advertit a Ulisses sobre aquest cant. Li diu que per tornar a Ítaca haurà de passar davant l'illa de les sirenes. I ningú que escolta el seu cant aconsegueix continuar el viatge. Però clar, aquí hi ha un detall extraordinari, si us fixeu, no? Les sirenes no persegueixen els mariners, no els ataquen ni els arrosseguen al mar, simplement canten. I són els homes els qui volen acostar-s'hi. Al seu voltant, ens diu Homer, i és una imatge terrible, diu que hi ha un prat ple d'ossos humans i de cossos que es descomponen. Per tant, sí, és molt important no sentir aquest cant.
2: Sí, ja vols acabar igual.
1: Trobo que és força nítida la imatge, no? I la necessitat de fugir. Però és que han de passar per allà, si no, no poden tornar a casa. Aleshores, Circe el que fa és recomanar que els mariners es posin taps de cera a les orelles.
2: Clar, per no sentir-les i...
1: Sí. Però Ulisses no es posa els taps. Ell diu, ateu-me el pal major del vaixell perquè jo vull sentir el cant. El que passa que ell sap que no és tan fort com per no poder pereixer. Aleshores, s'enfronta a aquest cant, un cant que mata. Però encara no sabem per què és tan irresistible aquest cant, oi? Aleshores, Homer, i això és que és extraordinari perquè ningú es recorda d'això, però Homer ens diu exactament què canten les sirenes. I he portat una cita, que és una traducció molt bona, per mi és la millor traducció que s'ha fet al català de l'Odissea, és de Carles Riba, i us la comparteixo tot seguit.
0: I tant, sisplau.
1: Diuen les sirenes, vine, tan celebrat Ulisses, honor de la Caia. Atura el teu vaixell i a la nostra veu dona orella. Mai ningú no ha doblat per aquí amb el negre navegador.

Billy, que de les nostres boques la veu no és cultès, que és dolcesa, però després se'n torna lluiós i més ple de ciència. Fixem-nos en què li han ofert les sirenes.

0: fixeu, simbòlicament està aferrat a una axialitat, en aquesta verticalitat que connecta el món terrenal, aquós, i el cel, ell està situat allà al mig. Clar, és la importància de tenir un centre. I aquí està el veritable lligam sagrat. No és el de la sirena, sinó el lligam amb l'axialitat. Sobredic que els cristians, posteriorment, faran una mena de prefiguració d'aquest pal amb la creu, amb aquesta axialitat. Sí, sí. Per tant, és extraordinari.
1: I escolta, hi ha però alguna altra manera, no, de vèncer les sirenes? Més enllà de lligar-te al pal i aquesta verticalitat sí, que connectes a la terra.
0: Sí, hi ha una ocasió anterior, una generació abans d'aquests exploradors que tornen a casa, d'aquests guerrers que tornen a casa, i per trobar-la hem de connectar de nou amb un personatge que Sinfonia Mundi ja ha presentat, que és Orfeu. Però aquesta vegada no el trobarem baixant als inferns, com abans, sinó que el trobarem navegant. Orfeu forma part dels argonautes, aquells herois que estan embarcats amb Jasó a bord de l'Argo, d'aquesta nau mítica tan famosa, per anar a buscar el velló d'or. I potser ens podríem preguntar què hi fa un músic enmig d'aquella tripulació d'herois, no?
1: Més enllà d'entretenir a la gent.
0: Clar. Clar. Va, toca una mica de música.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: No, clar, clar. És, el necessiten, és imprescindible. Per què? Perquè hi ha perills que la força no pot vèncer. Per exemple, el cant de les sirenes. Quan els argonautes s'acosten a la illa on estan les sirenes, aquestes comencen a cantar. I aquí passa una cosa preciosa. Orfeu no demana als seus companys que es tapin les orelles, ni es lliga el palmalló, ni intenta fer callar les sirenes. Senzillament respon com a músic i agafa la seva lira i comença a tocar. I el seu cant s'imposa al cant de les sirenes.

0: Doncs això que sentim podria ser ben bé una reconstrucció aproximada del so d'aquesta lira del passat, de la lira d'Orfeu. I Déu-n'hi-do, clar, és un altre camí el que pren aquesta història.
1: Sí, totalment. És una lira poderosa que es pot enfrontar amb les sirenes. Això ho explica Apol·loni de Rodes, no? Les seves Argonàutiques ens diu que Orfeu fa sonar la seva lira amb tanta força i tanta rapidesa, té una perícia extraordinària, que les orelles dels navegants s'omplen de la seva música i el cant de les sirenes queda aleshores
2: lluny,
1: superat.
2: No?
1: Sí, és genial. Bé, no, no tots els mariners. Hi ha un mariner, que es deia Butes, que sí que es va llançar al mar, però Afrodita el salva. Sovint ni la sagrada música d'Orfeu és suficient i cal la intervenció de la divinitat, és a dir, la deessa de l'amor salva aquest mariner. Uh-huh. I aleshores l'Argo continua el seu camí i nosaltres també.
0: Nosaltres també, seguint els fils d'Orfeu, Ulisses, i nosaltres, Jorge, et seguim perquè realment mai podem esbrinar cap on vas.
2: Sí, sí, ara cap on ens portes?
1: Doncs ens podem moure cap a una mena de certesa, no? Arribats aquí podríem pensar que ja està, que ja sabem què representa una sirena. Uh-huh. Un ésser perillós, una veu seductora, uh-huh, una música que ens pot apartar del bon camí. Però si ens quedéssim aquí, ens equivocaríem almenys parcialment, perquè les sirenes no desapareixen en Homer ni amb els Argonautes. Segles més tard, Plató, el gran filòsof, deixeble de Sòcrates, tornarà a parlar d'elles a La República, o almenys al llibre que hem traduït com La República. I les traurà de la seva illa i les col·locarà ni més ni menys que al cel. I aquí entraríem a explicar molt breument el mite d'Er. És un mite que apareix al final del llibre de La República i Plató ens explica que Er era un guerrer que mor i retorna a la vida després d'haver contemplat l'ordre invisible del cosmos. Aquesta experiència cercana a la mort, que diríem avui, li permet conèixer misteris. En la seva visió apareix el fus de la necessitat, en majúscula.

entorn del qual giren les esferes celestes, no? Aquests cels planetaris, aquestes esferes que es mouen. L'interessant és que sobre cadascuna d'elles hi ha una sirena que emet una sola nota. Totes juntes formen una única harmonia de l'univers, la Sinfonia Mundi. Les sirenes d'Homer feien perdre el camí als navegants, però les de Plató, en canvi, canten l'ordre mateix del cosmos.

0: Plató imaginava 8 sirenes, cadascuna emetent una nota, formant plegades una única harmonia amb el so de cada planeta. Bé, aquesta idea extraordinària no va desaparèixer amb el món antic. El que hem sentit ara, el que encara podem sentir de fons, és una meravella. Gairebé 2.000 anys després, Johannes Kepler, científic, el Kepler, segle XVII, encara intentava descobrir quina música s'amagava en el moviment dels astres. I és una absoluta meravella. Si busqueu aquesta peça al YouTube, es pot veure com cada planeta va il·luminant-se la partitura i pots veure la música, no? De Venus, de Mart... És una meravella.
1: La buscaríem per la música de les esferes.
2: Sí, ara ho anava a dir.
0: Sí. Kepler, música de les esferes, o la música del cel, i us apareixerà. Clar, al final, són tan diferents les sirenes homèriques de les platòniques? És una pregunta que ens podem fer, no?, per anar acabant la secció. Clar, unes i altres ens parlen d'una música que ens supera, d'un cant capaç de treure l'ésser humà més enllà de si mateix o d'allò que no pot contemplar o conèixer sense morir o quasi morir. Així li va passar a Ulisses, així li va passar a Er, el guerrer que va sentir la música de les esferes. I encara podrien permetre'ns un últim joc simbòlic. Els antics van relacionar sovint el nom de les sirenes amb la idea de lliga, d'encadenar. La imatge és massa vella per no escoltar-la. Fixem-nos, Ulisses ha hagut de lligar-se al pal per escoltar les sirenes sense perdre's. I ara, en el cel platònic, el cosmos sencer apareix també relligat. Moviments diferents, cercles diferents, veus diferents, sostinguts per una mateixa necessitat i convertits en una sola harmonia. Un fil de plata que algun dia seguirem amb atenció i que ens permetrà explorar la figura fascinant i misteriosa de Pitàgores, el mestre ocult, segurament, d'alguna manera, de Plató. Més enllà de Sòcrates, Pitàgores sempre està de fons. Però això, estimats, serà ja una altra història.
2: Segur que ara molts oients, quan sentin sirena o vegin la paraula sirena, ja estaran pensant en aquesta secció, no? Quantes maneres de diferents s'han presentat les sirenes.
1: Doncs sí, i jo ja em quedo també amb aquesta pista de Pitàgores, perquè d'aquí 15 dies et tornem a tenir per aquí, i potser, que amb tu no se sap mai, ja
2: caurà.
1: Ens portaràs cap allà.
0: Bueno, si Pitàgores vol, vindrà.
2: Ah,
0: és molt especialet, també.
2: Doncs el rebrem,
1: sí?
2: El rebrem.
1: És especialet.
0: És molt especialet.
1: Aquí sí. Estimem a tothom que vingui, amb bona voluntat. Moltes gràcies, Jorge.
0: A vosaltres.
2: Gràcies,
1: fins aquí 15 dies.
0: Fins un altre dia.

0: Catalunya Música.
1: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't a club65.es.
2: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
3: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
2: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor. Dmitri Xostakóvitx, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
0: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
5: Tots els matins del món. Som refugi.
6: Són les 9 i un minut d'aquest matí de dimarts 22 de setembre. Continuem endavant aquí a Tots els matins del món. Esther, després d'aquesta primera hora en què hem tingut la nostra dosi del disc de la setmana i aquest passeig pels símbols i la història d'aquestes sirenes, que déu-n'hi-do, quantes coses. I sempre, després de la secció d'en Jorge, ens quedaríem aquí una estona només rumiant,
7: sí, no?
6: i dipositant tot,
7: sí, perquè
6: tot
7: s'ha
6: això
7: una mica, tot
6: de
7: això,
6: regalar.
7: No? Sí, ens ha dit tantes coses.
6: Però sí, sí, al final són punts, no? de l'ancoratge, aquests llocs on... Ah, em quedaré amb això. Després, amb calma, potser ja m'hi poso, uh-huh, i torno i llegeixo, busco l'Odissea, busco aquell passatge, aquella idea... que... Llavoretes, ho dèiem al principi del programa amb les taronges bordes, doncs aquestes crec que de bordes no en tenien gaire, que són més bones.
7: Bé, doncs continuarem en aquesta segona hora amb més música i, mm-hmm, ja ho sabeu que cap a més o menys 9:45 serà quan rebrem Inda Bonet, trombonista i membre fundador del quintet de metalls Spanish Brass, que ja porta una trajectòria de 37 anys, que aviat es diu, eh? Mm-hmm. I a la tercera hora, doncs, més música, fins a arribar al moment en què la Sofia Martínez ens proposarà novament ser tot orelles.
6: Doncs així ho farem. Si la Sofia diu que has de ser tot orelles, tu ho fas.
7: Hem de
6: ja t'ho dic, eh? Perfecte. Doncs gràcies, Esther, i al violoncel que ocuparà el centre, en l'obra que ja tenim a punt, el concert en la menor de Robert Schumann. Un concert romàntic que, curiosament, doncs, fuig del virtuosisme i les agilitats habituals en l'època per centrar-se en un altre tipus d'expressió, la que es pren el temps necessari per arribar allà on va. Ens sentirem l'inici amb Christian Pierre Lamarca com a solista, que va publicar-lo ara fa un parell d'anys al segell Naïf, amb l'acompanyament de l'Orquestra Filharmonia i la direcció de Rafael Merlant.

I ara continuaríem explorant aquests territoris, però de moment avui ho deixarem aquí pel que fa a aquest concert, esclar. El concert per violoncel de Robert Schumann és l'obra que ens ha acompanyat en aquests minuts, que hem recuperat en la versió de Christian-Pierre Lamarca, acompanyat de l'Orquestra Filharmonia i tots plegats dirigits per Rafael Merla. I d'aquesta exuberància romàntica, però tranquil·la, d'una banda, passem a una miniatura contemporània. La signa la britànica Helen Leach i forma part del seu cicle Diary of the Bee, el diari d'una abella. Música de cambra lleugera que es torna inquieta i suau en aquest moviment Forget Me Not amb el quartet de corda Victoria i el clarinetista John Bradbury.

Mitjans del segle XVIII i un estil en transformació, que el Philipp Emanuel Bach recollia l'herència del barroc i obria les portes al classicisme amb peces com aquesta que acabem de sentir, el segon moviment, l'Andante, del seu concert per flauta en la menor. Ariel Zuckerman l'interpretava amb l'orquestra de cambra georgiana d'Ingolstadt en una gravació que van realitzar pel segell Fuga Libera l'any 2024. I continuem endavant quan falten 5 minutets per 2:15 amb música per a arpa de Benjamin Britten, l'obertura de la seva suite per aquest instrument, que ens fa fugir dels llocs comuns i que aquí interpreta Magdalena Hoffmann.

Aquesta era una mostra del repertori de la neerlandesa Henriette Bosmans, una autora de qui ens van arribant bones gravacions darrerament, com aquesta, doncs, aquest finale de la seva peça de concert per violí i orquestra. L'interpretava Hyeon Park amb la Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, dirigida per Gergely Mádaras.

0: La fascinació per l'exotisme de compositors del romanticisme com Mikhail Glinka i aquest bolero inspirat en el folklore i interpretat per Inga Fiolia és la peça que avui dona pas a la nostra conversa del dia.
1: Escoltem el passat per projectar el futur. Tots els matins del món.
2: El convidat d'avui a Tots els matins del món és Inda Bonet, trombonista i membre fundador de l'Spanish Brass, un quintet de metalls que va néixer fa 37 anys i que ha combinat interpretació i pedagogia. Amb gires arreu del món, més de 200 obres estrenades i una extensa discografia, s'ha convertit en una de les formacions de metall de referència internacional. Entre els seus reconeixements hi ha el primer premi del concurs internacional per a quintets de metall Ville de Narbonne, que van rebre fa 30 anys, i el Premi Nacional de Música l'any 2020. I el 19 de juliol, el quintet va passar a la història per haver tocat a la final del Mundial de Futbol que es va celebrar a Nova Jersey. Bon dia i benvingut, Inda.
3: Bon dia, què tal, com esteu?

0: Inda, abans que ens expliquis com va anar a Nova Jersey, digue'ns què hi ha en aquesta cançó que t'agrada tant, Mediterrània de Serrat.
1: Bé, és un himne, jo crec que, coneix tot el món, almenys a la Mediterrània, jo crec que és un himne molt, molt clar, i crec que és un arranjament espectacular d'un bon amic, Ramon Cardo, d'esta cançó que coneix tot el món. No?
0: Una cançó que ja té més de 50 anys, eh?
1: Sí,
0: del 71.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Coneixes personalment Serrat?
1: Personalment no. Un dia el vaig veure una taula sopant al costat, però...
0: No et vas atrevir a saludar-lo?
1: No, però ell sí que ens coneix, i de fet ell va donar el vistiplau a esta gravació que vam fer.
0: Això és el que anava a preguntar, si sí, sabia sí. que havíeu fet aquesta versió i què li havia semblat.
1: Crec que li va agradar molt. Vam estar parlant amb un company, que ara no recordo el nom, però que li va preguntar directament al Serrat si podíem gravar-la, i li va parecer molt, molt original.
0: Molt bé. I ara explica'ns, a veure, quan i com vau rebre la proposta de participar a la final del Mundial de Futbol?
1: Bé, va ser molt, molt intens, va ser molt a última hora. El divendres al matí, o sigui, dos dies abans de la final, a les 8 del matí vam obrir el mail des de l'oficina i vam veure un mail de la FIFA. Al principi vam mirar si el mail era de veritat o era un fake, perquè, clar, últimament ja no saps el que és veritat
0: sí,
1: i el que és mentida. I vam estar realment escorcollant, mirant, i sí, la persona que ens escrivia treballava a la FIFA, i vam contestar, vam dir que estàvem dispostos per anar. Teníem que canviar, la veritat, que alguna cosa que teníem el mateix diumenge amb el quintet, però bueno, les persones que ens esperaven ho van entendre perfectament, i res, es van posar ràpidament, perquè damunt ens van demanar que ens organitzàrem el viatge, vam buscar els bitllets, vam buscar l'hotel, i el dia següent a les 6 del matí sortíem de València cap a Amsterdam, i d'Amsterdam a Nova York, i després ja el diumenge arribarem a mig dissabte a la tarda, i diumenge a les 7 del matí ja tenim dos cotxes que ens portaven a l'estadi.
0: Abans de respondre, us ho vau haver de parlar entre vosaltres? O coincidíeu tots?

0: tots que no podíeu dir que no, que era un...
1: Coincidíem tots que no podíem dir que no. És veritat que vam tindre que pensar i demanar disculpes als que ens esperaven el diumenge, però, clar, ens vam posar molt ràpidament a fer l'arranjament també de l'himne, perquè no teníem ningun arranjament.
0: De qui és l'arranjament?
1: És d'un amic de València, un compositor i tubista que es diu Eduardo Nogueroles, i li van trucar perquè, clar, anàvem de bòlit, tot el divendres va ser, vamos, ell ens va fer en mitja hora un arranjament.
0: Pim-pam.
1: I de fet, no el vam provar, vull dir, vam anar directament a l'estadi, en l'avió anàvem memoritzant cada un la seva partitura. És veritat que l'himne és molt, molt senzill.
0: Senzill, sí.
1: És senzill i fàcil de tocar. Encara que davant de 80.000 persones i
0: 2.000
1: milions de l'espectadors, fa un poc de respecte.
0: Clar, què ha canviat a partir de llavors, no? Us han plogut les ofertes?
1: Sí, sí, tinc que dir que sí, que n'hi ha ofertes molt variades. Des de tocar l'himne de nou... És veritat, és lamentable, no és lamentable, és una qüestió més que té que fer un músic, no? Però sí, tenim que tocar, si tot bé, no, segur, el premi de MotoGP de València, el circuit de Ricardo Tormo, el dia 29 de novembre, fem l'himne nacional i també el de la nostra regió, de la Comunitat Valenciana. Però també és veritat que ens ha obert portes de cara a alguns programadors que no... Tinc que dir que un quinte de metall, i si voleu entrem en aquesta història, no és tan fàcil d'aquest programa en llocs per a concerts de música de cambra. Evidentment, en els nostres 37 anys hem anat obrint moltes portes. Uh-huh. Però ara, segurament...
0: Ara us fan cas.
1: Es fan un poquet més de cas.
0: Una mica més de cas.
1: Una mica més.
0: Clar, aquell dia, una de les coses que us va donar és molta visibilitat, perquè, clar, vau actuar davant de 80.000 persones allà, però més tots els milions de persones que us van poder seguir a través de
1: l'estat. Sí, evidentment, si tinguem que pagar la visibilitat que ens va donar tocar l'himne allà, no tindríem prou diners, la veritat.

0: Doncs a veure, Imda, ara ens parlaràs d'això que hem sentit. És una peça que es titula Circus, el seu autor és Jordi Griso i està lligat amb una iniciativa que ja fa anys que tireu endavant, que és aquest concurs internacional de composició que organitzeu al festival Spanish Brass d'Alzira. Com sí. va anar això?
1: Sí, bueno, el festival d'Alzira aquest any ha fet el 25 aniversari i des de fa 13 vam pensar que necessitàvem una peça, bueno, peces que pogueren servir de presentació de quinte de quinte de metalls. De fet, en les normes del concurs posem que la peça no té que durar més de 12 minuts i que té que tindre una vessant un poquet com si fos una obertura. I ens arriben, bueno, ha hagut anys que hem vingut més de 100 peces i les toquem totes, vull dir... En,

0: Nosaltres les
1: proveu tot. De veritat.
0: Sí, sí, en sèrio. A vegades és meravellós i a vegades dius, bueno, son... Però és el que té. Al final arriben tres a la final, que les toquem en... El, la final es fa en el, en el, en el festival, en un dels concerts, i allà, des, bueno, el dia següent o els dos dies donem resultats de... També n'hi ha un premi del públic de que ve a sentir el concert. I crec que és una iniciativa important. Portem 13 anys, vol dir que ja se n'han estrenat, crec que 36 peces d'obertures, o sigui, està bé, està bé.
1: I ara, estirant del fil d'allò que ens deies abans i aquesta necessitat de més repertori per Quintet de Metalls d'aquest tipus, per exemple, que adreceu vosaltres al festival, deies, és difícil que els programadors s'interessin pel Quintet de Metalls. Què passa aquí?
0: Bé, també depèn del país al que visites, eh? Vull dir, per exemple, als Estats Units, el Quintet de Metalls està reconegut com una altra formació de música de cambra, però a Europa costa més de convèncer al programador que el Quintet de Metalls pot fer música seriosa i música interessant. Jo crec que és també un poquet culpa nostra, dels mateixos músics i dels Quintet de Metalls, bueno, dels músics de metall, perquè durant molt de temps hem fet un repertori no massa interessant.

0: i de que te facin cas als auditoris i a les sèries de música de cambra. No?
1: Mm-hmm. Tal com hem dit al principi, Inda, ets membre fundador de l'Spanish Brass, porteu ja 37 anys de trajectòria, excepte un dels membres, que és l'únic que no ha seguit. Però és curiós perquè normalment aquestes formacions que es creen i sempre quan es fan la presentació diuen si tot va començar amb un grup d'amics, en el vostre cas no éreu un grup d'amics.
0: No, no érem amics amics perquè no ens coneixíem, de fet. Va ser en els encontres de la Jove Orquestra Nacional d'Espanya. Allà els encontres, sobretot el d'estiu, que és quan va començar el quintet, duraven un mes o de vegades cinc setmanes d'estiu i llavors tenies molt de temps per avorrir-te. I nosaltres veiem que, per exemple, quan estàs de corda, o sigui, la corda, sobretot, feia música de cambra, nosaltres no teníem aquesta inquietud al principi, però vam dir, bueno, anem a l'arxiu de la Jove Orquestra, a veure què trobem, vam agafar el repertori que vam trobar allí i començàrem en aquest estiu de l'any 89, i va ser màgic, sempre diem que va ser molt màgic quan vam fer el primer acord, vam dir, ostres, que xulo és això, que guai és poder fer música de cambra, començàrem a poc a poc, tots els encontres es veiem, començàrem a fer assajos fora dels encontres de la Jove Orquestra, després, evidentment, ja començàrem tots a treballar en diferents llocs del país, fèiem quilòmetres, 400 quilòmetres per a poder assajar, els dilluns que teníem sempre lliure, començàrem a fer concerts fins a que guanyàrem aquest concurs que deies abans, el de Vilde Harbon, que era el concurs, diguem, més important que n'hi havia internacionalment, i això ens va obrir un poc els ulls, sobretot es va donar la possibilitat de fer una gira internacional i de fer el nostre primer disc. I ahir vam veure que viure de la música de cambra era algo molt apassionant, perquè fas la música amb qui tu vols, la que tu vols i a l'hora que tu vols.
1: Vull dir
0: que llavors no te mana ningú, començarem a treballarem, fins a que arribarem a l'any 1998, que l'agenda ja era molt difícil de compaginar l'agenda dels cinc en les nostres orquestres per a fer els concerts que anaven sortint. Perdó. Llavors vam dir, bueno, per què no demanem una excedència? Vam demanar una excedència de 2 anys, perquè era el mínim que podíem demanar, i durant 2 anys, que al final van ser 3 anys, vam estar lluitant per aconseguir el màxim de concerts, i el 2001 ja vam perdre tots els nostres les feines, i des de llavors vivim exclusivament de fer concerts arreu del món. També fem algunes masterclass, però tinc que dir que ningú de nosaltres està donant classes a ningú conservatori superior. Ho vam intentar, vam estar en 2 conservatoris superiors a Musiquena i a Aragó, tot el quintet, però finalment era molt difícil perquè els conservatoris te diuen sí, volem músics en actiu,
1: sí.
0: Però quan eres tan actiu, per a ells no és tan
1: interessant. És molt difícil compaginar les agendes.
0: I ells no estaven molt contents, al final van dir, bueno, doncs anem a continuar per lo que hem deixat les nostres feines, que és fer música per tot el món.
1: Clar, és el que deies, no? A partir de llavors us heu entregat única i exclusivament al quintet de metalls i tot el que feu és d'aquesta manera, és en conjunt, mai de manera individual.
0: Mai. Tenim un pacte entre nosaltres de no fer res. Perquè, clar, si jo ara me'n vaig a fer, jo què sé, una setmana amb l'orquestra X o a fer un curs jo sol a no sé on, estic deixant a 4 músics penjats i que no estan a casa sense fer res. Llavors, sempre vam pensar, igual que en la qüestió del management, vam intentar estar amb managers, però ens vam donar compte que la millor opció era tindre el nostre propi management. Hem creat la nostra oficina des de llavors i diguem que en l'oficina tenim 2 persones treballant a full time per aconseguir concerts, per a gestionar subvencions i per a poder organitzar festivals. Tenim 2 festivals i 2 congressos que se fan durant l'any, con la qual i després tenim el segell de discos, tenim l'editorial de música, estem creant una marca, una empresa que no existia. Això tampoc t'ho expliquen als conservatoris.
1: Exacte, sí, no t'ho ensenyen.
0: Tu vas al conservatori notari te diuen com tens que tocar Mozart,
1: sí, i ja
0: però
1: està.
0: No te diuen com tens que fer una factura o enviar, o com tens que enviar un currículum o com tens que fer una entrevista de ràdio. No t'expliquen res d'això.
2: Però has passat molt ràpid per un tema. Has dit, vam arribar a un pacte, vam decidir... Això és com una relació. Sou cinc persones durant molts anys allò de seure i decidir què voleu, què no voleu. Hi pot haver friccions i ja...

0: Com es porta a nivell ja personal, això?
1: És una relació d'amor, realment. Sí. Vull dir que d'amor sense sexe, però d'amor, l'amor és amor. Vull dir, hi ha moltes maneres de voldre les persones, igual que en una parella ni en discussions, en una relació de quinta de metall. N'hi ha que dir damunt que darrere d'aquestes cinc persones n'hi ha cinc famílies. En aquest cas n'hi ha set famílies, perquè tenim dues persones treballant a la nostra oficina que formen part també de la nostra família. És difícil, per supost, però per una altra banda, és senzill. Per què? Perquè jo conec a grans grups, i per exemple fa poc he parlat amb un d'ells, que no vaig dir el nom, grans grup de cambra, que van canviant els membres del grup, i és, com tenen altres feines, doncs és fàcil dir, bueno, no me'n vaig perquè tinc alguna cosa darrere. Tinc una altra feina.
0: Sí, sí, no? Una plaça, on sigui. Sí.
1: Tinc un mestre d'un conservatori, estic en orquestra, el que sigui. Aquí no, aquí, si m'on anem baix d'un pont. I baix del pont de Moixent, que diem vosaltres. I clar, això te fa pensar-te dos vegades, dir-me'n vaig, perquè... I per altra banda, és que, bueno, ens ho passem molt bé, som cinc amics, ja dic, per supost que discutim, però jo veig més vegades durant l'any els meus companys que la meva família. Llavors me tinc que portar bé.
0: S'ha de ser flexible, no?
1: Sí, sí. No, ja després de 37 anys ja sabem quan va fallar el de davant.

0: Doncs continuem amb aquestes peces que heu tingut ocasió, no?, d'estrenar i de portar al repertori del Quintet de Metalls. Això era la Boleria Pas, Pa, Nix, Bras, vull dir, més clar, l'aigua.
1: Impossible.
0: Que va escriure Adam Rapa, trompetista americà.
2: Sí, l'Adam Rapa és un crack, un trompetista espectacular de Boston, que farà uns anys vam col·laborar amb ell i vam fer un espectacle en homenatge a Chick Corea i, bueno, amb un pianista també italià. I ell en aquest espectacle ens va escriure aquesta peça per a completar tot el repertori que fèiem. I després s'ha quedat dins del nostre repertori de Quintet Sol.
0: Hi ha un punt en les vostres interpretacions de deixar-se anar, no? Et fa l'efecte quan escoltem peces com aquesta, com el Circus, que fins i tot hi ha un punt d'humor. És important per a vosaltres que això passi? Allò que deies, passant-s'ho bé?
2: Sí, per supost, que si no ens ho passem bé ens anem a casa, no? No podem perquè tenim que treballar, però vull dir que i viure d'això, però sí, evidentment ho passem molt bé i lo guai que té això és que fas el que t'agrada, no? Evidentment, hi ha llocs on t'obliguen a fer un repertori i a més ens agrada que ens obliguen a, per exemple, d'ací poc, toquem a Madrid a un festival, el Festival Coma, i fem 6 estrenes de 6 compositors i evidentment hi ha música millor i pitjor, però al final és nutrir la higiene musical del grup. Si tots els dies tocares el mateix seria molt pesat, no? I per altra banda, també un poc en el que dius de l'humor, quan veus un concert del Quintet, dic un concert de Quintet,

0: Aquest sol, també ens agrada molt explicar el que toquem i que n'hi hagi un toc d'humor també, que estiguem molt a prop del públic, n'hi ha que explicar molt bé el que estàs fent i que el públic també se ho passa bé.
1: És a dir, no sou un grup que surti a l'escenari i simplement toqui?
0: No. No, això no ens agrada. Ens agrada poder, de fet, sempre demanem que hi hagi un micro, i si no n'hi ha un micro, passem pitjor, perquè, no sé, el micro és com si te deixara dir les coses més fàcilment. Sí, ens agrada molt explicar el que fem, i és una part pedagògica, perquè, i sobretot en la música contemporània, quan fas música contemporània, moltes vegades falta informació al públic, el públic sent algo i diu... Ostres, pues sí, m'ha agradat o no m'ha agradat, però si no t'agrada i en canvi t'expliquen per què el compositor ha fet això, o què volia dir amb això, o què volia demostrar amb això, crec que d'aquesta manera entra molt bé, entra millor la música. Sí.
1: Doncs ja que estem parlant de repertori, 37 anys de trajectòria, 36 àlbums a punt de publicar-se en dos més, el 37 i el 38, sí. I precisament el 38 està dedicat a música contemporània de 12 dones.
0: Correcte, és un espectacle que estrenarem al Festival de Música Espanyola de Cádiz. De fet, era un encàrrec de l'INAEM, del Ministeri de Cultura, perquè ells tenen com un conveni, el Festival de Música Espanyola de Cádiz i el Ministeri. I aquest festival tots els anys fa un taller de dones, dones compositores, i aquest any passat complien 20 anys i tots els anys conviden a un solista, a un grup, per a fer el concert. Aquest any érem nosaltres, amb la qüestió de que al ser 20 anys n'hi haven en vegades 8, que no eren 8 peces. Aquest any volien incloure el màxim de dones possibles, van ser 12, vam dir que màxim duraren 5 minuts. Finalment, després d'un procés de creació amb elles també, de parlar, de dir això podem, això no podem, perquè això és molt important. Moltes vegades els compositors escriuen i no deixen que tu intervingues en la música o que tu digues, mira, això que estàs escrivint no se pot tocar, o això que estàs escrivint no sona, o això que tu has pensat que pot sonar
1: no funciona
0: d'aquesta manera, perquè és evident, no poden conèixer tots els instruments ni totes les formacions. Entonces és molt important que amb el compositor pugues parlar, dir-li, mira, si ho fem així, si la sort sardina, una cosa tan senzilla com posar la sardina no apareix de per arte de màgia. O sea, tens que posar-la, llevar-la, tens que tindre temps.
2: Has de preparar,
1: sí, has de tenir un temps.
0: Per exemple, el cas de la tuba és enorme i moltes vegades pensen que
2: la tuba... D'un compàs per l'altre ja està posada, no?
0: Ja està posada, no? I llavors, pues, aquest tipus de coses. O que som 5 en el quintet i clar, estàs una hora tocant, ells escriuen la seva música i diuen, bueno, ja he fet la meva obra mestra. Sí, però quan tu acabes de tocar Isabra, tens que tocar una altra, i després clar, Tens que tocar una altra. I el músic necessita respirar, necessita que els seus llavis acaben el concert amb dignitat, no? Llavors, jo crec que és molt important. En aquest cas va ser meravellós, vam passar un treball amb elles, finalment, el dia, inclús el dia abans del concert vam estar pulint coses, i finalment vam fer una estrena molt xula. Són 12 peces totalment diferents unes dels altres. Tenim 3 premis nacionals entre les compositores, a part del quintet, que també té un premi nacional. Vull dir que jo crec que té una qualitat espectacular i vam pensar que era molt important deixar-ho gravat per al futur, per als futurs quintets de metalls d'arreu del món, que sàpiguen que n'hi ha un repertori per a quintet de metalls nou, interessant, i estem molt contents, i sortirà sí, a finals d'any.
1: Compositores, entre les quals hi ha Anna Bofill.
0: Correcte, sí.
1: Catalana.
0: Sí, catalana, que ha fet una peça meravellosa, partita del Darro. N'hi ha que dir que totes les peces estan... el disc té un nom molt raro, no és molt comercial, diu com el agua del río, però té una història... Té una història perquè totes aquestes peces estan dedicades a un home que es diu Reinaldo Fernández, que va ser el creador d'aquest taller de compositores, que ara està a un altre lloc, que segueix fent música, és musicòleg, és un tio molt interessant, i és com un riu, no?, que va passant per diferents llocs, i és un poquet el que han volgut mencionar amb aquest nom i amb aquest espectacle.
2: Sí, sí, de fet va passar per aquí l'Anna Bofill, ens va parlar d'això just abans que féssiu l'estrena, per tant està molt bé que hagis vingut tu avui a dir que va anar tot molt bé.
0: A tancar el cercle.
1: I el
0: concert l'hem fet ja diverses vegades i el seguirem fent, clar.
1: I el 37è àlbum?
0: El 37è àlbum és un, està dedicat al repertori, que també són tres estrenes que ens han escrit per a nosaltres. En aquest cas està el Juanjo Colomer, un compositor de valencià, Javier Costa, que també és un compositor valencià, i Salvador Brotons,

0: Són tres peces per a quintet i cor que també s'ha anat fraguant durant estos anys. Al Festival d'Alzira la sort que tenim és que tots els anys tenim un compositor resident. A part de tindre el concurs de composició, tots els anys nomenem un compositor i han passat Salvador Botons, ha passat Juanjo Colomer, ha passat Anton García Abril, ha passat moltíssims grans compositors i hem tingut d'anar creant Albert Guinovart, per exemple, també, no? Entonces, en ese festival hem anat encarregant coses, han sigut com un laboratori, com dic, per a poder fer espectacles. Este disco i este concert també se va anar fent ahir al Zira i finalment ha vist la llum amb el cor de la Generalitat Valenciana, que és un cor espectacular, és una cosa que evidentment serà molt difícil de repetir moltes vegades, però si tot va bé, per exemple, anem a fer-ho amb el cor nacional la pròxima temporada, i ser repertori, o sigui que en certa manera volem sempre anar ampliant les possibilitats d'un quintet de metalls. Nosaltres no solament fem espectacles de quintet sol, sinó hem col·laborat amb Albert Guinovart, fent concerts per a xiquets, així hem fet a l'Auditori Metàl·lics durant molts anys, fem concerts amb orquestra, amb banda, amb cor, amb trio de jazz, hem fet un espectacle amb el Chano Domínguez. Vull dir que...
1: Són molt versàtils, eh?
0: És que és lo guai de... Perquè tu imagina't que amb el quintet, després de 37 anys, solament tocarem coses de quintet de metall. Seria
1: molt avorrit.
0: Seria dur. Seria molt dur.

0: Clar, aquí som davant d'un arranjament, no hi ha més remei, eh? Perquè això és música de Johann Sebastian Bach. Sí. L'estriada... Vaja, per què l'estriada?
1: Bé, el quintet crec que és un dels compositors del barroc que més toquem, el Johann Sebastian Bach. Bueno, no és l'únic, però, però segurament el 80% quan toquem alguna cosa de barroc és del Johann Sebastian Bach. És un compositor que tot el món sap que és molt adaptable. Vull dir, inclús el jazz també ha fet moltes coses per de Bach. I després és tan transparent que inclús com a treball per a millorar com a grup, que és una feina que està molt bé. I després és que és espectacular poder tocar. Però han fet, bueno, tantes músiques del Johann, Tocata i Fuga, Preludio i Fugues, ja han fet moltíssimes coses d'ell.
0: I què us queda que diguis, ens fa il·lusió, tenim per davant, encara no hem fet?
1: Ostres, no ho sé. Molt... Jo crec que anem a seguir la vida i les coses van venint, igual que ve lo de la FIFA.
0: Sí. I que no t'ho esperes i que pot ser un fake, no?
1: No, de fet, bueno, no va contar una anècdota, però no la conté, però... Vull dir, jo, lo que dia abans, quan vaig rebre el missatge de la nostra manager, aquí a Espanya, la xica que treballa a l'estudi, vull dir, jo li vaig enviar un emoticono dient...
0: Això què?
1: Ja està. Li toques la moral que són les 8 de la mañana. No tinc ganes de...
0: Clar, jo t'anava a preguntar com va reaccionar l'Eduardo Nogueroles quan li vau demanar l'arranjament per això. Uf, va dir, sí, home.
1: Estava encantat. Sí,
0: no. Ah, però s'ho va creure d'entrada?
1: Sí, sí.
0: O li va costar també una mica?
1: No, perquè li van trucar i ens va sentir molt agobiats.
0: Ah, d'acord, clar.
1: Perquè no teníem temps. Era ja t'he dit, de fet, bueno, si hagués sigut una altra cosa, però no vam assajar el mateix... O sigui, ho vam tocar els 5 junts per primera vegada allà
0: mateix.
1: A l'estadi, 6 hores abans, perquè ens van fer anar 6 hores abans per a poder fer el prova de so... Perquè és veritat que per això sí que són, per altres coses no, per elegir presidents no són bons, però per a lo que és tota la parafernàlia que n'hi ha alrededor de... Nosaltres, per exemple, quan anem als Estats Units ens agrada molt anar a veure partits de la NBA. Lo menys important és el que passa a la canxa. El que és flipant és tot el que n'hi ha al voltant del partit de bàsquet, i en este cas tot el que n'hi ha al voltant, aquí encara més, al voltant de la Madonna, la Shakira, la Laura Pausini, el Gustavo Dudamel,

0: era tot, tot espectacular. I després amb una...
1: T'havies de pessigar, no? És un somni o és realitat, això?
0: Sí, sí, no? I de fet, per mi, jo sempre ho he dit, des de... que ho he contat moltes vegades ja, lo emocionant no va ser tocar al mig del camp. Lo emocionant per a mi va ser entrar al camp. O sea, quan, i mira que havíem assajat...
1: Però si jo soc trombonista, què estic fent allà?
0: Clar, tu entres al camp al mig del damunt en una tarima, que, saps? Dius, esto es necesario, però va ser molt xulo, molt xulo, molt emocionant.
2: Sí, sí. A mi m'anima molt, Esther, que aquesta gent fossin dos dies abans a la previsió, perquè nosaltres no anem tan malament. No, què penses? Dius, mira, però sí.
1: Correcte. Anem bé, anem
2: si
1: bé.
2: No, però
0: jo crec que en la vida n'hi ha que improvisar. Jo crec que els músics clàssics haurien de prendre molt dels músics de
1: també
0: jazz.
1: També et posa prova, no?
0: Sí, perquè... moltes vegades surts a l'escenari i hi ha coses que no saps el que va passar.
1: Notes que hi ha una generació de músics que ha crescut escoltant-vos, escoltant l'Spanish Brass?
0: A mi, jo a mi queda mal dir-ho, però jo crec que des de que estem nosaltres han sortit molts cintes de metalls i segueixen sortint pensant en que és molt guai la vida que estan fent estos valencians, no? Jo crec que ells pues, volen fer el mateix i està genial perquè nosaltres pues, bueno, tenim una caducitat que esperem que tardi un poquet, però i sa llavor que nosaltres estem fent amb això que estem parlant ara o amb el crear noves músiques. Jo crec que fa 37 anys... per exemple, vaig a contar una anècdota a nosaltres. La primera que tocarem amb orquestra va ser amb l'Orquestra Ciutat de Granada, dirigida a Josep Pons, perquè els nostres dos trompetistes eren trompetes de l'Orquestra de Granada, de la Ciutat de Granada. I allà pues, sempre passava, com en totes les orquestres, ja, vols tocar de solista? I els meus companys van dir, no, volem tocar amb el quintet. I jo, vale, en Josep Pons. Vale, ok, i es coneixia, per supost. I lo flipant va ser que clar, estic parlant fa 31 anys, crec que va ser l'any 95. Quan vam agafar el catàleg de músiques per a quintet i orquestra, sols n'hi havia una peça, d'un tal Carelusa, que era molt conegut, però era música molt difícil. La vam programar sense saber com era. Després vam treballar moltíssim, era molt difícil, poc agraïda, però era molt difícil. A dia d'avui... nosaltres hem estrenat i hem encarregat més de 10 peces per a quintet i orquestra. Crec que, per a bien o per a mal, hem deixat una cosa que
1: sí,
0: no existia.
1: Sí. Heu fet feina.
0: Pues igual, quintet i banda, el mateix, quintet i cor, el mateix, concerts escolars... Crec que quan acabem, si algun dia tanquem la persiana, que suposa que sí, tindrem que estar contents de lo que hem fet.
2: Doncs Inda Bonet, membre de Spanish Brass Quintet, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a tots els matins del món.
0: Gràcies a vosaltres per dedicar temps.
3: Catalunya Música.

0: vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Comença la 12a temporada de música antiga a l'Església de Sant Felip Neri. L'Orquestra Barroca Catalana presenta l'Estil Italià, programa on descobrireu com Roma, Nàpols i Venècia van donar forma al llenguatge musical que marcaria part de l'Europa del segle XVIII. El 4 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
4: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
5: Un quart d'onze del matí i per entrar en aquest darrer tram del programa, doncs una peça que ens remet a una pel·lícula d'animació, El Geperut de Notre Dame de la factoria Disney, a què va posar música Alan Menken. La cinta és de l'any 96, ja té els seus anys, però fa ben poquet els conjunts vocals Voices 8 i Ringmasters han publicat una versió a capella de les dues primeres cançons que se senten a la pel·lícula, The Bells of Notre Dame i Out There, un punt doncs d'espectacularitat que sempre va bé per fer brillar una mica més al matí.

Els carrers de París, vistos per Alan Menken i la banda sonora que va escriure per la pel·lícula de Disney El Geperut de Notre Dame. Els conjunts Voices 8 i Ringmasters n'acaben de publicar aquesta versió dels temes inicials, The Bells of Notre Dame i Out There, i ens permetien d'obrir-nos aquesta fascinació per les històries i la llum de la ficció. I ara, doncs, un salt a un territori expressiu totalment diferent, el del minimalisme contemporani, on hi arribem gràcies a Olivia Belli. De la seva Ithaca Suite, inspirada en la mitologia clàssica, ens quedarem amb l'últim moviment, la Pau d'Atenes, on al seu piano s'hi afegeixen els instruments del Canea Quartet, Paisatges amables.

Així acaba el primer concert per violí de Max Bruch, amb aires de dansa popular i un virtuosisme controlat, però molt feliç, la veritat. Allegro Energico és la indicació que acompanya aquest moviment i aquí el sentíem en una versió força recent, la que va publicar Yannick Nézet-Séguin al capdavant de l'Orquestra de Filadèlfia i en què hi sentim a Randall Gusby com a solista, un artista que el 2020, amb 24 anys, va signar un contracte d'exclusivitat amb el segell Decca, déu-n'hi-do. I tot seguit, i abans d'entrar a la nostra darrera secció d'avui, un nou contrast d'aquells que ens

T'agrada d'anar terrem a la Cort Reial Espanyola de finals del segle XVIII i allà hi trobarem el compositor i violoncel·lista Luigi Boccherini. D'ell en sentirem un rondó del seu sisè quintet, una mena de quartet de corda ampliat, podríem dir, amb la sonoritat d'un segon violoncel. L'interpreta l'ensemble Exploració amb el suport del cel·lista Rul Diltins.

0: Doncs així sona aquest rondó al final del quintet número 6 de Luigi Boccherini en la versió de l'ensemble Exploració. Són pràcticament 3 minuts ens falten perquè siguin 3:15 del matí i ja ho dèiem fa uns minuts. Tenim a punt la nostra darrera secció amb la Sofia Martínez. Bon dia, Sofia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvinguda de nou aquí a l'estudi. Obrim aquest espai del Tot Orelles. Bé, a veure què ens planteges, que sempre ens fas fer feina, però sempre aprenem alguna cosa, també.
1: Doncs mira, avui et plantejo una cosa que tinc moltes ganes de compartir, que és un tema que va sorgir l'altre dia en una tertúlia amb amics. Arran de la versió de la tarara que vam escoltar el programa anterior, ho recordeu?
0: Sí, sí, és veritat. Què va passar amb aquesta tertúlia? A veure.
1: Doncs mira, va haver una mica de discussió sobre si el treball de Gallardo del Rey era un arranjament o una versió d'aquesta cançó popular espanyola.
0: És que quins tecnicismes, eh? Quan, sí. Amics que dius, va, de què xerrem amb una sobre taula. Anem a veure si això és una versió, un arranjament.
1: Que pedants, no?
0: O és un plagi, què és això?
1: No, no va ser... La veritat és que va ser molt bonica la tertúlia i la conversa. Eh? Però em semblava útil compartir amb vosaltres com escolta l'oïda musical la diferència entre interpretació, arranjament, transcripció, sí, que seria sí, la mateixa sí. paraula, i versió. I també com poder posar aquests noms a les coses que escoltem. A veure, no és que vulgui posar-me pedant, eh? Ja ho he dit abans amb el vocabulari, però és que és interessant conèixer-lo i enfocar-lo perquè l'oïda es col·loqui en una posició d'escolta que li permeti comprendre bé les similituds i les diferències i així tenir més arguments per saber per què alguna cosa li agrada més o menys.
2: Doncs segur que ens va molt bé, Sofia, perquè és cert que moltes vegades utilitzem els tres termes per referir-nos al mateix. És molt comú, per exemple, sentir no m'ha agradat la versió d'aquest intèrpret.
1: Sí, sí, sí, és molt comú i no està malament, a fer aquesta barella de termes.
0: A veure, que hauré de refer jo tots els guions de la setmana després
1: no.
0: d'aquesta secció.
1: Ja veuràs. Sempre que l'oïda musical tingui clar què és el que realment ha escoltat, dona igual fer servir un terme o un altre, no? És un tema una mica difícil per resumir-lo en un sol programa, lo de la diferència entre interpretació, arranjament i versió, però sí que he trobat una música que ens ho posarà més fàcil.
2: No sé per què, però ja m'ho imagino.
1: Ah, sí?
2: Bach.
1: Efectivament. Mireu, escoltarem moltes vegades, però de diferents maneres, el preludi número 10, que és el 855 en mi menor, i la primera vegada que ho escoltarem serà en una interpretació en clavicèmbal de Frederick Haas.

0: Doncs aquí sentíem aquest preludi, el clavecí ben temperat, Sofia, i és veritat que potser de vegades també el tenim com emmagatzemat a la memòria amb el so del piano, no? Com també escoltar-lo amb altres timbres.
1: Sí, sí, tens tota la raó. I escoltar una obra escrita per a un instrument de tecla, com és aquest, amb un altre instrument de la mateixa família i que, a més, és com l'evolució natural, d'aquell instrument, del clavicèmbal al pianoforte, al piano, és una manera molt bonica de descobrir matisos nous per la oïda musical. Si l'únic que canvia és l'instrument, aleshores estaríem parlant d'una interpretació. És la mateixa obra vista amb un altre cos sonor, no? Del clavicèmbal al piano, i és exactament el que passa, per exemple, amb aquella mítica interpretació de Glenn Gould, d'aquest mateix preludi al piano, perquè Gould no modifica ni una sola nota del text de Bach. En realitat, el que fa és interpretar. Canvia el timbre, evidentment, i aporta la seva manera tan personal de frasejar, de respirar la música, fins i tot el mateix canta, de jugar amb el tempo i també amb la intensitat. Però fixeu-vos com la oïda capta que l'obra és la mateixa amb un so diferent.

0: La veritat, Sofia, és que sona molt diferent, aquesta interpretació de Glenn Gould. Quin seria, doncs, la diferència amb una versió o amb un arranjament?
1: Ahí està, la cosa auditiva, Bueno, anem primer amb l'arranjament. Un arranjament és quan un músic modifica l'obra original, però ho fa sense canviar-ne l'essència de la música. Manté la melodia, l'estructura general, però adapta la peça perquè funcioni millor en un altre context. Pot ser, per exemple, un altre instrument, tocar en flauta, en saxofon, un altre conjunt, una altra tessitura o una altra manera fins i tot de repartir les veus. Però essencialment és el mateix. També es pot enumerar, a més d'arranjament, transcripció o adaptació. Són tres paraules que serveixen per lo mateix i l'oïda ho pot percebre bé, evidentment, amb els seus matisos. La música ja he dit que és la mateixa, però alguna cosa ha canviat en l'escriptura, com la redistribució de les veus, els acords, i a diferència de la interpretació, on no es toca ni una nota del text, en l'arranjament sí que hi ha una intervenció directa sobre la partitura. Jo he posat Bach, evidentment, perquè ja sabeu el meu amor, però és probablement el compositor amb més arranjaments, adaptacions i transcripcions de tota la història, perquè la seva música es toca amb instruments que no existien en la seva època i funciona, això és la veritat. Sí. D'aquest preludi en concret, segurament l'arranjament més famós és el que va fer Alexandre Ersilotti, pianista i pedagog rus de Sèvres de Liszt, i una figura clau en la difusió del repertori pianístic al segle XX en aquesta adaptació del barroc cap al segle XX. El que fa Ersilotti és rebaixar la sensació d'improvisació que té l'original i converteix aquest preludi en una peça com tancada, més contemplativa,

0: Doncs ho dèiem fora d'antena, diguéssim, que de vegades arranjaments que acaben prenent més rellevància, no?, que l'obra original, no? Aquesta interpretació mateixa que sentim és de Víkingur Ólafsson i va ser un dels discos més escoltats i més venuts durant la pandèmia.
1: Sí, sí, és un cas claríssim, no?, en el que la gent, sense saber molt bé per què, no?, connecta amb una música. La tonalitat de mi menor és una tonalitat que en la música de Bach té molt de significat, no?, perquè és una manera de tenir tristor, però és una tristor continguda, pots plorar, però d'una manera continguda, i a més transmet molta, molta esperança. I Siloti el que fa és una relació molt natural amb el piano, no?, és molt orgànica, i la peça ha entrat en el repertori com si fos una obra pròpia. I jo també diria que aquí passa per l'oïda musical una cosa molt interessant, no? Primer tenim l'obra de Bach, després tenim l'arranjament de Siloti, i finalment cada pianista fa la seva interpretació d'aquest arranjament, no? És com una doble capa artística per la oïda, que sempre és molt, molt interessant i enriquidor.
2: Clar, perquè sobre els temes es poden sobreposar.
1: Exactament. A més, podem afegir la sensació auditiva de la versió, que és una relectura molt transformada de l'obra, no? Es modifica el caràcter en la versió, es modifica l'estil, l'atmosfera, fins i tot la intenció artística. I aquesta és la gran diferència, no? La melodia, evidentment, l'oïda pot reconèixer-la perfectament, però el resultat és com una obra nova que dialoga amb l'original, encara que amb molta distància. I no sé, ho he portat una cosa, a veure què us sembla, quanta distància hi ha.

0: Increïble.
1: Ai, els guitarristes també, eh? Marshall Harrison, en aquest cas, i, clar, un exemple magnífic d'aquesta superposició de capes. És una versió construïda sobre la transcripció de Silotti, de l'obra original de Bach, canviar instrument, canviar l'estil, i de Viking Olofsson ja ens n'hem oblidat fa una estona, perquè la Pau ha quedat enterrada en un calaixet. En qualsevol cas, sempre és tan clar tota aquesta diferència? Que...
2: No, la veritat és que no és tan clar. I això és l'enriquidor, jo crec, per la vida musical. Les fronteres entre interpretació, arranjament o transcripció i versió són difuses. I, a veure, l'instrument, l'estil, la textura poden fer que la vida dubti moltes vegades, però això és útil tenir com una petita cartografia, que és

0: Seria interpretació. La música no es modifica, només canvia com es toca. Frasets, articulació, tempo, arranjament o transcripció. Doncs la música es reescriu una mica, però manté l'essència. I després la versió, doncs la música es transforma amb llibertat, canviant l'estil, el caràcter o l'atmosfera, com ha passat
1: cas.
0: Ara.
1: Sí, sí.
0: No sé què us sembla, perquè crec que ha estat una mica ràpid, tot i que Bach sempre ajuda a aclarir les coses, però què us semblaria si dediquem uns programes a veure si la oïda capta aquests matisos, no? Una mena de batalla entre interpretacions, transcripcions, versions... No
1: per
0: sé.
1: Anar educant l'oïda.
0: Què us sembla?
2: A mi m'agrada molt. Això de les versions sempre és un tema que m'ha apassionat, d'anar a buscar versions molt oposades d'un mateix tema i veure si funciona o si no funciona, si t'agrada més, si t'agrada menys, com això, que ara podríem fer aquí una votació... Com ha anat aquesta...
1: Jo prefereixo la de Vikingur o Olafsson, eh?
2: Jo crec que també.
0: Bueno, lo interessant és que el nostre gust no canviarà, s'ampliarà, i el que tindrem és que la oïda musical tindrà vocabulari i arguments per poder explicar per què sí o per què no.
1: Va,
0: i a mi això és el que... Em sembla interessant d'educar el nostre sentit de la oïda.
2: I així quan tinguem sobre taules, doncs ja tenim més arguments. Doncs, Sofia, ens quedem amb aquesta proposta, ens guardem aquesta idea i d'aquí 15 dies t'esperem aquí a l'estudi per continuar estirant del fil.
0: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Doncs amb la música de Max Reger i aquest scherzo de la seva suite romàntica, Esther, arribem als darrers segons del programa d'avui.
1: Doncs sí, un programa que evidentment tornarà demà amb les col·laboracions de la Lourdes García i el Món Coral, la vida coral sempre tan intensa, i en Miquel Massana, a veure sobre qui ens parla. I la conversa que tindrem amb Víctor Morató, compositor, que ha guanyat un premi del centenari de Jaume Pedrós. Això serà a la segona hora, aproximadament cap a 9:45.
0: Perfecte, doncs ja ho sabeu, demà aquí, a partir de les 8, a Catalunya Música, tots els matins del món.
1: Us esperem. Bon dia i fins demà.
0: Adéu.

0: Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor. Dmitri Xostakóvitx, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la 1 del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins al Petit Palau de la Música Catalana per sentir un dels concerts del cicle Barcelona Clàssics Kilòmetre Zero. És un concert que forma part de l'any en què es complien els 150 anys del naixement de Ricard Viñes. Va néixer a Lleida el 1875, va morir a Barcelona el 1943. Per tant, el 2025 es commemoraia aquesta efemèride que posaia en relleu una trajectòria especialment vinculada a la música del seu temps, aquell inici del segle XX, perquè Viñes va estudiar des de molt jovenet, se n'hi va anar als 10 anys a Barcelona. Després va marxar al Conservatori de París, a França, i va passar molts anys de la seva vida. I allí és on es va convertir en un dels principals intèrprets de les obres de compositors com Debussy, Ravel, Satie, Albéniz, Granados, Falla o Blancafort. També hi ha diversos compositors que li van dedicar obres, i entre ells Frederic Mompou. I el concert que us oferim avui és un programa d'una hora aproximadament íntegrament dedicat a Viñes. L'intèrpret és Miquel Villalba, que va començar el concert precisament amb Mompou, nascut l'any 1893. Ara sentirem l'obra titulada Recordant Ricard Viñes. És una obra breu d'uns 3 minuts que obre el concert amb aquesta dedicatòria explícita al pianista lleidatà. Mompou, per tant, en versió de Miquel Villalba per començar aquest concert d'avui.

El concert d'avui, un concert commemoratiu dels 150 anys del naixement de Ricard Vinyes, ha començat amb aquesta obra breu de Frederic Mompou, recordant Ricard Vinyes, que ha interpretat Miquel Villalba. Frederic Mompou va néixer l'any 1893, va morir el 1987. Doncs ara, a continuació, sentirem Xavier Montsalvatge, que va néixer el 1912 i que, per tant, pertanyia a una generació posterior. Entre tots dos compositors hi ha gairebé 20 anys de diferència, un període important de transformacions. Montsalvatge va dedicar a Ricard Vinyes els quatre diàlegs amb el piano, i aquest títol, el fet que siguin quatre diàlegs publicats unitàriament, pot ser pensar que són obres concebudes simultàniament, però no és així. La història és una mica més complexa, perquè cadascuna d'aquestes obres va ser escrita en moments diferents, des dels anys 30 fins a etapes posteriors de la vida de Montsalvatge. Les va revisar, això sí, i les va reunir en un sol quadern publicat per Tritó l'any 1900.

1997. I aquest cicle el formen les següents peces: Impromptu en el Generalife, Siciliana, Milonga i Ritmes. Són quatre peces de caràcters i procedències estilístiques diferents, reunides però finalment sota la dedicatòria a Vinyes. I Miquel Villalba és això el que interpreta ara, ell que ha dedicat bona part de la seva trajectòria al repertori pianístic català. Ens ofereix aquests quatre diàlegs amb el piano, recull en memòria de Ricard Vinyes, de Xavier Montsalvatge.

Música de Xavier Montsalvatge, quatre peces que va començar a escriure als anys 30 i que va recopilar l'any 1997. Eren els quatre diàlegs amb el piano, recull en memòria de Ricard Vinyes, música del gironí que va morir el 2002, música que ha interpretat al piano Miquel Villalba. Des d'aquest concert, què va fer al Palau de la Música Catalana dins del cicle Barcelona Clàssics Kilòmetre Zero? Això passa i el novembre del 2025 en plena commemoració dels 150 anys del naixement de Ricard Vinyes. I per aquesta ocasió i per aquest motiu, la compositora Marianne Márquez, nascuda l'any 1978, va compondre l'obra Fanfàrria, que es va estrenar en aquest concert. Fanfàrria porta com a subtítol homenatge a Ricard Vinyes i, de fet, va ser encarregada expressament perquè s'interpretés en aquest concert que us oferim avui i que va gravar Catalunya Música. Per tant, música de nova creació, ara, música dedicada a Ricard Vinyes i que interpreta Miquel Villalba, Fanfàrria de Marianne Márquez.

Així va sonar al Palau de la Música Catalana l'obra Fanfàrria de Marian Márquez. Aquesta obra és nova, és creada expressament per aquest concert. És una obra en la memòria de Ricard Vinyes, és el pianista de qui se'n commemoraia en aquest concert els 150 anys del naixement. I d'aquí la comanda d'aquesta obra Fanfàrria que hem sentit interpretada pel pianista Miquel Villalba. Qui ens proposa aquest recorregut en què la figura de Vinyes hi és present. Hem començat amb Frederic Mompou, hem continuat amb Xavier Montsalvatge, ara sentíem aquesta obra de nova creació de Marian Márquez i a continuació ens n'anem cap a la música d'aquest lleidatà nascut el 1875 que va passar bona part de la seva vida a París. Allí és on Ricard Vinyes va entrar en contacte amb els principals compositors francesos del moment i va participar en la difusió de tot d'obres per a piano. Els quatre homenatges que interpretarà ara Miquel Villalba són una altra faceta de Ricard Vinyes, la de compositor, que va escriure quatre homenatges, el primer a la memòria de Maurice Ravel, el segon a la memòria de Gabriel Fauré, el tercer a la memòria d'Eric Satie i el quart i últim en homenatge al poeta Léon-Paul Fargue. Són quatre dedicatòries que ens fan conscients de fins a quin punt Ricard Vinyes vivia la vida musical de París. Ho sentim, sentim aquests quatre homenatges de Vinyes en la versió de Miquel Villalba des de la gravació de Catalunya Música al Palau de la Música Catalana.

El concert d'avui, en memòria a Ricard Vinyes, s'havia d'acabar amb aquesta obra seua, amb música de Ricard Vinyes, aquests quatre homenatges que ara acaba d'interpretar Miquel Villalba. Primer hem sentit el minuet espectral a la memòria de Maurice Ravel, després en Verlaine mineur, a la memòria de Gabriel Fauré, després hem sentit Trenaudí a la memòria d'Eric Satie i finalment Crinoline, un homenatge al poeta Léon Paul Fargue. I després de tot això, Miquel Villalba, fora de programa, encara va interpretar una mica més de música que posaia en valor Ricard Vinyes com una figura fonamental divulgadora de la música del seu temps. En aquest sentit, la relació entre Vinyes i Blancafort n'és un bon exemple. Blancafort havia compost el parc d'atraccions entre l'any 1920 i el 24. És una suite que consta de 6 peces i que recrea tota l'atmosfera d'un parc d'atraccions. Doncs Ricard Vinyes, que va ser decisiu perquè aquesta música arribés a París, és la cara sentirem perquè tanqui definitivament aquest concert. Ricard Vinyes va interpretar part d'aquesta suite l'any 1927 a la Sala Erard de París i ara sentirem com Miquel Villalba interpreta la polca de l'equilibriste, forma part del parc d'atraccions de Manuel Blancafort.

Aquesta és l'obra fora de programa que va interpretar Miquel Villalba al concert fet al Palau de la Música Catalana dins del cicle Barcelona Clàssics Kilòmetre Zero el novembre del 2025, un concert en record a Ricard Vinyes en el moment en què es commemoraien els 100

0: 50 anys del naixement del pianista lleidatà. Va néixer a Lleida l'any 1875. I ara, a Miquel Villalba li hem sentit interpretar la polca de l'equilibriste que forma part de la suite per a piano El parc d'atraccions de Manuel Blancafortes, com es va tancar definitivament el recital de Miquel Villalba. Un programa en què s'hi ha recorregut més d'un segle de música per a piano. Hem començat amb Frederic Mompou, nascut el 1893, amb el seu Recordant Ricard Vinyes. Després, música de Xavier Montsalvatge, nascut el 1912 i que a partir del 1930 va fer quatre petites peces que va recopilar l'any 1997 a la memòria de Ricard Vinyes. Són els quatre diàlegs amb el piano. A continuació ha arribat la música encarregada expressament per a aquesta commemoració per la celebració dels 150 anys del naixement de Ricard Vinyes, música de Marian Márquez, nascuda l'any 1977, amb sentit La fanfàrria, i després el concert s'ha acabat amb música de Ricard Vinyes mateix, amb els quatre homenatges per a piano que va fer a quatre persones que formaven part del seu cercle d'amistats a París, que és on va passar pràcticament tota la seva vida el pianista i també, ho hem sentit ara, compositor Ricard Vinyes. L'intèrpret de tota aquesta música ha estat Miquel Villalba, un recital esplèndid que va gravar Catalunya Música i que avui us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir una obra fantàstica. La quarta sinfonia d'Anton Bruckner en mi bemoll major, la sinfonia romàntica que sentirem en la versió de l'any 1880 que ara interpreta la Filharmònica de Berlín, dirigida per Daniel Barenboim.

0: Aquesta era la versió del 1880 de la sinfonia número 4 en mi bemoll major, la sinfonia romàntica d'Anton Bruckner, que ha interpretat la Filarmònica de Berlín, dirigida per Daniel Barenboim.
1: Catalunya Música.
2: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
3: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans-Sophie Mutta amb la Filarmònica de Múnich,
2: Klaus Mäkelä amb el Royal Concertgebouw
3: i l'Staatskapelle

0: Dresden amb Daniele Gatti.
1: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
2: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
3: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Els reptes o els objectius que hauria de tenir un cor professional a Catalunya, que a més sigui com independent, com és el cas del Cor Cerebrals, que no penja de cap institució en concret, crec que primer té a veure amb el suport públic que pugui tenir, que pogués ser més explícit i ens facilités la feina. I l'altre que és molt pendent és el fet d'aconseguir certa internacionalització o poder actuar fora de les fronteres de Catalunya o d'Espanya. Sí que hi ha la part geogràfica, diguem, que és més fàcil per un cor belga moure's per Europa que per un cor català, però per mi és el gran repte que hauríem d'aconseguir.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Cerebrals.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola de nou i benvinguts al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Aquesta setmana, ja ho sabeu els que ens heu escoltat, doncs estem commemorant el 120è aniversari del gran Dmitri Shostakovich. I per això ens hem plantejat tot un repte, triar 5 de les obres que millor defineixin la seva música.
2: Per descomptat és una tria totalment subjectiva, l'hem fet nosaltres, però creiem que servirà per fer-vos una idea global de com era la música de Shostakovich. I molt important, per què era així la seva música?
1: Sí. El cas és que ahir ens vam centrar en la seva 5a sinfonia, una obra que podríem dir que va compondre amb por.
2: Totalment.
1: No?
2: Sí.
1: Patint per la repressió del règim stalinista. I avui, doncs, canviarem una mica de registre, perquè la composició que ens ocuparà és, segons els experts, una de les creacions més íntimes del genial compositor rus.
2: Imagino que, dit així, voleu saber de quina obra es tracta, no? Mm-hmm. Doncs no marxeu, que comencem.
0: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.

0: Sí, la cinquena sinfonia, de la qual ja en sou uns experts, perquè en vam parlar al programa anterior i del que ens vam explicar en aquell capítol, ens mostra un compositor que havia de parlar davant del poder i trobar la manera de dir coses diferents alhora, sense que es notés massa. L'obra que avui ens ocupa ens porta, doncs, podríem dir, un territori molt més íntim de Shostakovich, perquè, d'alguna manera, el compositor en aquesta obra parlarà d'ell mateix.
1: De fet, ens referim al quartet de corda número 8, en do menor, l'opus 110, la que segurament és l'obra de cambra més coneguda de Dmitri Shostakovich i alhora una de les més personals. Així doncs, anem a conèixer-la.

0: despistant, perquè volem parlar del quartet número 8 en do menor opus 110, i diria que no és un quartet el que estem escoltant ara mateix.
1: No, però té a veure amb una cosa que explicarem després. De fet, té a veure amb un compositor barroc.
0: Imagina't. És el preludi número 1 en do major de Shostakovich.
1: Ah, exacte. No de Bach.
0: Exacte. De Bach en parlarem tot seguit.
1: Bé, perquè el de Bach fa així.
0: És veritat, és diferent. Però no, nosaltres estem amb Shostakovich. Pau, recuperem el nostre Shostakovich, aquest preludi número 1 en do major. Exacte. I el que, malgrat tot, malgrat Bach, malgrat aquest preludi de Shostakovich, realment, del que us vam parlar, encara que sembli...
1: És un quartet de corda.
0: És un quartet de corda.
1: Això és un caos. Aquest programa és un caos.
0: Esquizofrènia pura i dura. El quartet número 8 de Shostakovich va ser compost el juliol del 1960, durant una estada a Dresden, a l'Alemanya Oriental, on Shostakovich havia anat per treballar en la música d'una pel·lícula sobre el bombardeig de la ciutat durant la Segona Guerra Mundial. Dresden continuava profundament marcada per la destrucció del 45, al final de la Segona Guerra Mundial, i oficialment el quartet va quedar dedicat literalment a la memòria de les víctimes del feixisme i de la guerra.
1: Sí, el que passa és que quan escoltem la música d'aquest quartet descobrim una cosa sorprenent. De fet, el quartet està ple de referències a obres anteriors del mateix Shostakovich, i sobretot està construït al voltant de quatre notes que representen musicalment el seu propi nom. Aquestes quatre notes són el re, el mi bemoll, el do i el si, que justament amb nomenclatura alemanya és D, S, o sigui, E-S, una C i una H. És a dir, D-S-C-H. D, de Dimitris, de Dimitri, i S-C-H, Shostakovich. Imagineu-vos com està escrit amb nomenclatura alemanya. S-C-H-O-S-T-A, Shostakovich.
0: Clar, els catalans ens despista perquè escrivim Shostakovich amb X.
1: Amics.
0: Aquí hem de pensar en com ho escriuen els alemanys.
1: Exacte, no? Sí. La forma alemanya del seu nom té aquestes inicials, la D, la S, la C i la H. I clar, aquest motiu és conegut habitualment com el motiu d'S-C-H, que es converteix en una mena de signatura musical del compositor.
0: A veure, un moment, Pedro, perquè has anat molt ràpid. Què carai és D-S-C-H? En la música.
1: No, doncs això.
0: Què vols dir?
1: Això, a veure, he anat molt ràpid, però és que no has estat atent, perquè com que t'has despistat amb Bach, amb el preludi, amb no sé què, jo he anat molt ràpid, però ja t'he explicat que D-S-C-H és Remi-Do-Si.
0: Remi-Do-Si. I això és Shostakovich, no?
1: Exacte. Clar. O sigui, si tu escoltes això... Això és Shostakovich.
0: Dimitri Shostakovich.
1: Dimitri Shostakovich, sí.
0: No et deixis la D.
1: Si fos un dels fills, seria... No, però és veritat que la D, com
0: sí,
1: diem...
0: Un moment. Ja sabeu que aquí nosaltres diem do, re, mi, fa, sol,
1: ah, bueno, no,
0: la
1: clar.
0: Si... No.
1: Ah, o sigui, vols que vagi encara més enrere.
0: Clar, i en canvi hi ha la notació germànica,
1: exacte,
0: no?
1: O sigui, la notació llatina, de França, Espanya, Itàlia, etc, té aquesta do, re, mi, fa, sol, la, si... que ve ja de l'època...
0: Sí, ho hem explicat moltes vegades.
1: Ho hem explicat moltes vegades, d'aquells versos de Sant Joan, etc.
0: De Guido d'Arezzo.
1: La primera no es deia do, sinó que es deia ut.
0: I encara a França diuen ut.
1: Exacte. Però és veritat que els anglosaxons i els germànics, primer que l'escala no la comencen per el do.
0: Comencen per l'A, no? Que és la
1: exacte,
0: lletra
1: sinó
0: A.
1: Que comencen per l'A. I el la, que és la A, llavors és A, B, C, D, E. La B...
0: Comencem amb els matisos.
1: Sí, perquè la B amb anglès és el si, però amb alemany és el si bemoll. D'acord?
0: No entrem als matisos.
1: No, però és important això, és molt important. I ara t'explicaré per què. La C és el do, la D és el re, etc. La E el mi, la F el fa, la G el sol, sí? Però el si natural, en alemany, és la H, sí? I llavors...
0: Per tant, les lletres D, S, C, H, per nosaltres... A la tradició musical no ens dirien res,
1: no,
0: però la tradició germànica sí.
1: El més important és que, ell es busca el truc perquè sigui musical, perquè en realitat, si fos re, mi, do, si, sí, el mi, hem dit que és una E,
0: sí.
1: No és es.
0: Clar.
1: Llavors, clar, es, en realitat, és com es diu la S en alemany, però s'escriu E-S, no? E-S és... mi bemoll. Per tant, el motiu és re, mi bemoll, do, si. Aquest motiu que surt amb aquest quartet mil milions de vegades, fins i tot fa una fuga.
0: Hi ha alguna sinfonia.
1: Hi ha alguna sinfonia i tal. És justament la seva signatura musical. És veritat, i per això abans posàvem aquell preludi, que Shostakovich no és el primer.
0: No, exacte.
1: Que fa una
0: el pioner és Bach.
1: Musical. Clar, perquè Bach també... A veure, quines lletres tenen Bach?
0: B, A.
1: I precisament la B, abans t'explicava que en alemany la B és si bemoll.
0: Sí.
1: No sé si tu m'has dit, ui, quin lío i tal. No, no, però és que és molt important, perquè clar, la B és si bemoll, la A és el la,
0: sí,
1: la C és el do, i la H és el si natural. I per això, clar, jo... ostres, no vull fer rànquings i no vull dir qui és millor o pitjor. Evidentment, Bach és Déu i la resta d'està, no? Però Shostakovich, jo podria dir que això... Bueno, és un motiu que per estar al segle XX doncs et permet fer moltes
0: coses. Et dona
1: coses.
0: Joc.
1: Però a l'època barroca, un motiu que fa això, escolta...
0: És molt barroc, clar.
1: És molt... No, i sobretot és molt complicat perquè no... No és un motiu... No és això.
0: Ah, no, clar, no? Clar, clar.
1: No és una
0: però
1: melodia.
0: Si ets Bach.
1: Fa si, la, do,
0: Bach,
1: si.
0: Bach d'una pedra amb treu or.
1: I tant. I sobretot perquè, fixa't, té aquest joc entre el si bemoll i el si natural que fa que harmònicament sigui molt complicat.
0: Clar.
1: I el mateix Bach fa fugues sobre el seu nom.
0: Recapitulem. Com sona aquesta DSCA, que és Dmitri Shostakovich?
1: Shostakovich és això.
0: I Bach
1: és això.

0: claríssim, eh?
1: Has sentit, eh? Sí. Tirarori, tirarori, no? Aquest Bach, que és si bemoll, la, do, si natural, és brutal. I és capaç de fer fugues. És que és una passada.
0: És brutal. I això està tret del contrapuntus 14è, de l'art de la fuga, de Bach. Lògicament, perquè Bach, Johann Sebastian Bach, per descomptat, ja havia jugat amb les notes, com deia el Pedro, si bemoll, la, do i si natural, que la nomenclatura alemanya formen les lletres B, A, C, H. Per tant, Bach concretament ho fa, com dèiem, a la darrera fuga de l'art de la fuga, una fuga que, per cert, està inacabada. La deixa inacabada.
1: Més enllà de Bach, compositors com Schumann, per exemple, ja havien jugat amb lletres, amb paraules, amb motius musicals. Per exemple, el Carnaval de Schumann té un dels números que també està jugant amb lletres.
0: I no només això, després de Bach, aquest motiu, el motiu Bach, es va convertir en tot un símbol, perquè compositors com Schumann, Liszt o Webern, entre d'altres, van utilitzar aquest motiu per homenatjar Bach en les seves pròpies obres.
1: Sí, però fixa't, amb Shostakovich aquest recurs acaba adquirint una dimensió, podríem dir, més profunda. No és simplement una firma, una signatura enginyosa, sinó que és gairebé la representació musical de la seva pròpia persona.
0: És un retrat íntim d'ell mateix, no? I en el 8è quartet apareix de manera tan obsessiva que és com si Shostakovich hagués escrit el seu nom sobre tota la partitura. Anem a endinsar-nos-hi.

0: Aquí tenim la firma de Shostakovich.
1: I aquí ho està fent lent, però en altres moments ho fa més ràpid, eh?
0: I ara comentant fora d'antena, és un quartet de corda, però té una densitat que sembla una sinfonia.
1: I tant.
0: I són quatre instruments, eh? Un, dos, tres, quatre.
1: Aquest quartet número 8 de Shostakovich té 5 moviments que s'interpreten sense interrupció, de manera que no hi ha pauses que ens permetin sortir emocionalment de l'obra. Tot forma una única trajectòria d'uns 20 minuts, que comença amb un largo, que estem escoltant de fons, precisament amb el motiu de SCH, que abans comentàvem. Les quatre veus del quartet, dos violins, viola i cello.
0: Un quartet clàssic, per excel·lència.
1: El van presentant successivament i creen una textura que recorda precisament una fuga.
0: Clar, això fa que pensem de manera inevitable en Bach, però si les fugues de Bach sovint transmeten una extraordinària sensació d'ordre, perquè Bach, com a mentalitat germànica, és l'ordre personificat, aquí el contrapunt serveix per construir una atmosfera de record, de lamentació, aquest sentiment tan inquietant de molts moments en la música de Shostakovich, perquè la percebem, no?, com estem escoltant, com una música lenta, despullada, introspectiva, que a mesura que avança comença a incorporar citacions d'altres obres de Shostakovich, com per exemple aquesta.

0: Home, aquí per què sona aquest instrument de vent? Que si no, diríem, podria continuar sent el quartet d'abans.
1: Sí.
0: No? Una mica?
1: Sí, sí, és veritat.
0: Una de les cites que trobem en el primer moviment del vuitè quartet de Xostakovich prové precisament de la primera sinfonia, escrita quan tenia només 19 anys. És com si el compositor, ara, que ja en té 54, doncs mires enrere i comences a reconstruir musicalment la seva pròpia vida.
2: Per tot plegat ens fa pensar que és una obra molt
0: autobiogràfica,
2: autobiogràfica,
0: no?
2: Clar. De fet, també hi apareix una referència a la seva cinquena sinfonia, cosa especialment interessant si acabem d'escoltar aquella obra, perquè la cinquena, com us dèiem, havia estat la sinfonia de la seva supervivència després de la condemna pública de l'any 36, i ara, més de 20 anys després, Xostakóvitx recupera fragments d'aquell passat i els incorpora a una obra dominada pel seu propi nom, aquest motiu DSCH que abans comentava el Pedro al piano. Per això, el vuitè quartet es pot escoltar gairebé com una autobiografia musical.
0: De fet, la calma del primer moviment no dura gaire, eh? Sense cap interrupció, comença el segon, que és un allegro molto.

0: Aquesta meravella, aquesta brutalitat.
1: Jo estic votant aquí,
0: brutal,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Jo estic votant aquí.
0: Insisteixo, és un quartet de corda.
1: Sí, sí, sí.
0: A veure, però... és el quartet Casals, eh?
1: Sí.
0: Són molt, molt, molt bons. Sí. I aquí es nota.
1: Tu fixa't, abans dèiem, eh?
0: Que sembla una sinfonia.
1: Que el motiu sortia en diferents moments i ràpid. Aquí... potser no us n'adoneu, però hi ha un moment que fa Remedios, Remedios, Remedios, Remedios, i ell va repetint el seu nom.
0: Clar, de fet, aquest és, com dèiem, el segon moviment del quartet número 8. La música, com dèiem, respecte al primer moviment que escoltàvem fa un moment, la música és molt violenta, molt més agitada. Les cordes interpreten figures frenètiques, agressives i fins i tot obsessives. Amb aquest motiu que comentava el Pedro, aquest DSCA, aquesta firmatura, aquesta signatura de Dmitri Shostakovich, que apareix una vegada i una altra i una altra. Mm. I de fet, ara ja no sembla... que s'estigui autocontemplant. Aquí sembla que l'estiguin perseguint d'una manera, també, el que dèiem, obsessiva, no?
1: De fet, això ens pot recordar el segon moviment de la desena sinfonia, Shostakovich, que justament tradicionalment s'ha relacionat amb Stalin, eh? En totes dues obres trobem aquesta capacitat tan característica del compositor de convertir el ritme en una força física gairebé mecànica, eh? De fet, aquest és un recurs que també apareix en la gran marxa del primer moviment de la setena sinfonia, la Leningrad.

0: Fixeu-vos, com podeu escoltar, amb Xostakóvitx, la violència moltes vegades no neix d'una melodia especialment agressiva, sinó precisament de la repetició.
1: Una cosa tan senzilla com repetir una melodia.
0: És que al final, quan van repetint... una figura apareix, torna una vegada, torna una altra vegada, creix, s'acumula fins que deixa de semblar simplement música i es converteix en una mica de gota malaia, en una mena de màquina imparable.
1: Absolutament.
0: És impressionant.
1: Després d'aquesta violència del segon moviment, el que estem escoltant ara és el primer moviment de la Sinfonia 7, però aquesta violència la trobem en el segon moviment del quartet de corda número 8, el nostre protagonista d'avui. Doncs bé, després d'aquest segon moviment, lògicament, sense pausa, com dèiem, arriba el tercer, un allegretto.

0: para d'autofirmar-se amb aquest DSSH, eh?
1: Bueno, aquí fa DDSSH, però fa re-remido, sí.
0: Va cap aquí. Som al tercer moviment del quartet número 8, on reapareix el Shostakovich més sarcàstic.
1: I tant.
0: A mi això, aquest moviment és com un vals grotesc, no?
1: Absolutament.
0: És una cosa que de nou ens connecta amb Mahler. Recordeu allò, no?, del Frère Jacques, que de fet és, òbviament, una de les grans influències Mahler del compositor rus. Com Mahler, Shostakovich és capaç, doncs, d'agafar una dansa elegant, com és el vals, no?, i de formar-la fins a convertir-la en aquesta caricatura que és fins i tot inquietant.
1: Sí, però fixa't, és com ell transformant-se en moltes formes diferents, no? Perquè aquí el tema principal continua derivant del DSSH, és a dir, fins i tot quan la música balla grotescament, és ell, Shostakovich, sí, continua present dins de la música, no? Podem tenir gairebé la sensació d'estar mirant el mateix personatge sota diferents formes, no? Primer, hem vist un Dimitri, doncs, contemplatiu, després un Dimitri perseguit per una música frenètica, i ara està com foll, boig, no?, amb una dansa estranya, grotesca, no?
0: Sí.
1: No
0: sé. I aquesta dansa desemboca directament en el quart moviment, que és, de nou, un largo.

0: Amb el quart moviment, al largo d'aquest vuitè quartet de Xostakóvitx, arriba un dels moments més inquietants de tota l'obra. De sobte, sentim tres cops violentíssims.
1: Chan,
0: tres...
1: chan, chan.
0: Exacte.
1: Chan, chan,
0: era una pel·lícula de por, eh?
1: Totalment.
0: Tres cops secs que interrompen el discurs musical i que s'han interpretat de moltes maneres. Que si són bombardejos, que si són trets, o una lectura molt més popular. Tres cops a la porta.
1: Sí, però que a vegades aquests tres cops poden significar moltes coses, eh? Aquesta
0: clar.
1: Última interpretació és especialment poderosa si pensem en la realitat del terror stalinista.
0: Clar.
1: Durant els anys de les purgues, una detenció nocturna podia començar precisament així.
0: Clar.
1: Sí, sí, amb uns cops a la porta, eh? I Xostakóvitx, doncs, coneixia perfectament aquesta por, eh? No podem demostrar que aquests acords representin literalment la policia secreta trucant a casa, però la sensació musical d'amenaça és extraordinària.
0: Se non è vero ben trovato, no? Podria ser això. El tema és que és enigmàtic perquè això Xostakóvitx no ens ho va explicar.
1: Com deia la Maria del Mar Bonet, què volen aquesta gent que venen de matinada?
0: Ah, exacte, que truca de matinada. Al mig d'aquest moviment continuen apareixent records del passat, no? Xostakóvitx cita el seu primer concert per a violoncel i també una melodia de l'òpera Lady Macbeth, d'Ensencs, que hem conegut al llarg de la setmana. I aquesta última referència, clar, és especialment rellevant perquè aquesta òpera, Lady Macbeth, com us vam explicar, havia estat precisament l'obra que havia provocat la seva caiguda en desgràcia l'any 1936. Per tant, en un quartet construït al voltant del seu propi nom, Xostakóvitx recupera també la música que havia marcat un dels episodis més traumàtics de la seva vida.
1: Tot plegat desemboca amb el cinquè i últim moviment, que és de nou un largo.

0: Després de tota aquesta violència anterior, la música, en aquest cinquè moviment del Quartet 8, sembla esgotada, sembla que estigui cansada. Torna aquest motiu d'SCH, ja el sentíem només començar aquest moviment, però ara ja no crida, no. Ara està esgotat. Aquest quart moviment recupera, per tant, l'atmosfera del principi i l'obra es va apagant lentament. Sense cap victòria, ni cap transformació heroica i sense res semblant al final monumental de la seva cinquena sinfonia.
1: Sí, aquesta diferència és important, eh? La cinquena havia acabat en re major, amb una aparent proclamació de triomf, i en canvi aquí el vuitè quartet acaba amb do menor, la mateixa tonalitat amb què havia començat. De fet, no anem de la foscor cap a la llum, sinó que hem tornat al punt de partida.
0: De la foscor a la foscor, i sense moure'ns. D'alguna manera podríem entendre, no?, que Shostakovich parla en públic a les seves sinfonies i els seus quartets explora el seu món interior, s'explora a ell mateix.
1: Doncs sí.
0: I ara anem cap a l'audició.
2: Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor, Dmitri Shostakovich, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: Moment de posar-hi una miqueta més de música i també un bon moment, doncs, per seguir explorant el món interior de Shostakovich. Per això us proposem, com no pot ser d'una altra manera, després de tot el programa d'avui, escoltar el seu quartet de corda número 8 amb do menor, opus 110.
0: L'escoltarem interpretat ni més ni menys cap al Quartet Casals.

0: Obrim de bat a bat les portes del món de la clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Quina gran composició aquesta que acabem d'escoltar, eh? El quartet de corda número 8 en do menor opus 10 de Dmitri Xostakóvitx, amb les mans del quartet Casals, clar.
2: Doncs sí, sí, sí. I com que encara es queda una miqueta més de temps, us proposem un moviment d'un altre quartet de Xostakóvitx, però de quan era una mica més gran. En aquest cas és el cinquè moviment, l'Allegro, del quartet de corda número 9, en mi bemoll major, opus 117.
1: Per què l'hem triat? Doncs perquè és molt Xostakóvitx. Començarà amb una energia rítmica gairebé obsessiva, té moments grotescos i també sarcàstics, episodis de gran violència, i alhora recupera material dels moviments anteriors.
2: Això permet explicar molt bé una característica fonamental del compositor, com construir

0: Construeix grans arcs dramàtics a partir de contrastos extrems, passant des de la ironia a la tragèdia i de la dansa grotesca a moments molt més lírics.
1: De nou, l'escoltem en la versió del Quart de Casals.

0: Amb ells, res no és el que sembla. La música, amb una mirada diferent, amb els homes clàssics, Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Pedro, ens agrada molt Xostakóvitx, eh?
2: Molt.
1: Molt, eh?
2: Molt. I com més obres coneixes d'ell, més t'agrada.
1: I tant.
2: Eh? Acabem d'escoltar el cinquè moviment, l'Allegro, del quartet de corda número 9, amb mi bemoll major, opus 117, interpretat pel quartet Casals. Nosaltres no tenim temps per més, només per recordar-vos que tornarem demà, com sempre, a la 1:30, aquí, a Catalunya Música.
1: Pau Blasi, el control tècnic de Cardús a la producció. Gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: El centenari John Coltrane al Club de Jazz de Catalunya Música.
3: El 23 de setembre de 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, John Coltrane.
0: Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música, que condueix Pilar Sobirà, ha preparat una programació especial tota la setmana.
3: A les sessions del Cafè Jazz, a 3:45 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia.
0: A les sessions del Via Jazz, a 11:00 de la nit, resseguirem el seu llegat a través de la influència que ha exercit sobre les següents generacions de músics.
3: I per tancar la setmana, a la sessió de dissabte, al Via Jazz Concert, recuperarem el concert d'homenatge a Coltrane del quartet del saxofonista Joe Lovano, gravat al Festival

0: Festival de Jazz de Turku 2026.
1: Així és com commemorem el centenari del naixement de John Coltrane a Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
2: Aquest dimarts, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Marc Díaz, director de cor i organista. Les recomanacions musicals del nostre convidat ens porten a la seva adolescència i al seu pas pel Conservatori de Tarragona. No us ho perdeu. Comencem.
3: Hola, sóc Marc Díaz, director de cor i organista, i aquesta és la llista de música de la que més m'ha agradat i més m'ha obsessionat al llarg de la meva vida.

La llista del dimarts comença amb una peça impactant, que de tots els dies potser és de les peces que a mi més em va impactar en el seu moment, que és el primer moviment de l'Stabat Mater a 10 veus de Domenico Scarlatti. Scarlatti és molt conegut per les seves 500 o no sé quantes sonates que té per clave, però també té alguna música vocal impressionant, i jo recordo perfectament el moment en què vaig escoltar aquesta peça per primer cop, que era l'estiu, devia ser el 2007, anant a això a la piscina o així, també no sé com, la tenia a la meva P3, i recordo escoltar el començament d'aquest Stabat Mater, que són 10 veus, hi ha són 4 veus de soprano, 2 de contralt, 2 de tenor, 2 de baix, vull dir que hi ha, pel simple fet de que hi hagi 10 veus, la sonoritat ja és impactant, diguem, perquè sents entrades constantment. Hòstia, recordo escoltar això i quedar-me molt, molt, molt impactat realment pel volum de veus, per la densitat, diguem, d'aquella música coral, els contrastos que hi havia, perquè de cop hi havia doncs, no grans crescendos, grans fortíssims, de cop quan es quedaven dues veus o es queden dues veus, doncs de cop és molt íntim. En fi, és de les peces que a mi més m'ha impactat en el seu moment i de les grans obres que tinc allò a la meva llista, de les que encara no he dirigit i que realment estic esperant el dia per fer-ho, perquè és una peça molt, que de fet és molt poc coneguda també, però jo trobo que és genial, realment.

La llista del dimarts segueix amb un clàssic, que passa que per mi en aquell moment, doncs, això 14-15 anys, doncs no ho era tant, que és el Pie Jesu, de Fauré. El que passa que també aquí també es comença també a tenir pes la importància de les versions, diguem. I jo recordo molt descobrir aquesta versió quan ja estava al conservatori. Jo crec que algun amic me la va fer arribar, em sembla. Vaja, el Pie Jesu encanta la soprano francesa, crec que és la Sandrine Piau. No sé com es pronuncia exactament, perdó. Però, en fi, és una música que això també s'anirà repetint més endavant, que a mi em transmet molta pau. I especialment aquesta versió que està feta com amb molta senzillesa, la manera de cantar-la, molt... no sé si la paraula és l'adequada, però com amb molta puresa, diguem, de so. És una versió que en aquell moment em va acompanyar moltíssim. Després ja no m'ho he escoltat tant, potser, més darrerament, però sí que en aquell moment, sobretot, aquesta i altres peces que vindran a mi em van transmetre o em transmetien molta pau, diguem, quan les escoltava.

La llista del dimarts segueix amb una peça que em transmet coses similars, diguem, a l'anterior, que és aquesta certa pau que, de fet, ja ho diu el títol, és el, tot just el segon moviment del Messies de Handel, el recitatiu del tenor Comfort Ye, que és això, és com una cançó de... una cançó, vaja, és un recitatiu en el qual es transmet, doncs, aquesta cosa de consolar algú, diguem, o de dir estigues tranquil, que ja estic aquí. Que justament el Messies també és una peça que també té certa significació, i la vam cantar, és de les grans peces que vam cantar de petits a l'Escolania, i des de llavors també per mi ha tingut una connexió, ha sigut una peça important potser a la meva vida, i aquesta peça la recordo que jo me la posava en moments així, doncs, quan necessites escoltar alguna cosa, no?, que tots tenim, de dir que això sé que em donarà pau, em tranquil·litzarà. Doncs aquest recitatiu realment a mi m'ho transmetia, i concretament també aquesta versió de William Christie, on canta el Mark Padmore, que és un tenor increïble i que és una gran versió dels anys 90, em sembla, doncs a mi em transmetia molt aquesta pau. I a més, aquest any, diguem, a finals d'any, tindré la sort, diguem, de dirigir Messies per primer cop. Vull dir que també està bé que sortís en aquesta llista, però sobretot per això, perquè és una peça que a mi en el seu moment, aquesta i altres parts molt concretes de Messies, doncs em transmeten aquesta pau, diguem, o aquesta tranquil·litat.

Doncs la llista del dimarts segueix amb una peça que és de les, mira, de les poques coses que vaig descobrir conservatori en aquells anys entremig entre l'Escolania i l'Smuc, que és el concert per violí de Beethoven, i a més una versió com bastant clàssica, perquè és el Karajan i l'Anne-Sophie Mutter, però és la que vaig descobrir en aquell moment i ja no he pogut canviar de versió, diguem, encara que la sonoritat sigui una mica vintage. Però, i Beethoven tampoc és dels meus compositors. O sigui, si hagués de fer un top 5, no hi seria, diguem. Però aquesta peça, vaja, que aquest concert, en cadascun dels tres moviments, té moments, sobretot, diguem, el tema B, encara que sigui una cosa mica concreta, que ho trobo espectacular. Molt emocionant, molt, uns canvis harmònics, i dic, sobretot a les parts

més a la part B, que és que va més en tonalitats menors, tonalitats més especials. Trobo que és una peça, sí, molt intensa, molt emocionant, d'aquestes potser que et trobes més en el període romàntic, que et fan, no sé com dir-ho, veure que la música et pot obrir mons que altres arts o altres coses no et poden obrir, no? És difícil d'explicar, perquè és tot com molt intuïtiu i molt interna potser del teu cap, però una peça que transporta llocs que et fan somiar, diguem, i he seleccionat el primer moviment, però realment qualsevol dels tres a mi em sembla espectacular.

Doncs la tornada a casa després de l'Escolania, a veure, en alguns aspectes va ser també xocant, per dir-ho finament, diguem, perquè allà estàs, bueno, en un món molt concret. A més, en el meu cas, clar, si resulta que estàs allà i que descobreixes que tu el que més t'agrada doncs és la música, en concret la polifonia, estàs realment al lloc, el lloc ideal. Tot i així, també, encara que ja estiguis molt bé, jo també recordo que en el seu moment també tenia ganes de marxar i de bueno, de conèixer nous mons, noves coses, però el canvi va ser, per mi, bastant xocant. Vaig trigar una mica a recuperar-me, perquè realment també vaig anar a l'institut, cada cop i volta hi havia 6 o 7 no, classes per curs, no? Que allà a l'Escolania érem 10 en una classe, que no té res a veure.

Anaves a un institut públic enorme, amb moltíssima gent, moltíssimes classes. A mi em va sorprendre, per exemple, que sonés el timbre. No? Allò em semblava com de pel·li americana, que sona el timbre tot en marxa. Clar, a l'escolania no hi havia timbres ni res, perquè venia el professor, xerraven i canviaven. De cop vaig d'haver anar a la Conservatòria a Tarragona, també, que havia de fer bastanta estona de bus. Jo tocava el violoncel a l'escolania, de fet, i el vaig acabar deixant per l'orgue justament també per aquest tipus de logística, no? Perquè havia d'anar tot el dia com carregat amb el violoncel. De fet, tampoc tenia violoncel perquè tocava un xelo de l'escolania, que allà tenen instruments per deixar-te. Vull dir, va ser una mica difícil, sobretot pel contrast dels dos mons. Potser hi ha gent que no li canvia tant, diguem. Gent que tinc companys que van a l'Oriol Martorell, per exemple, o escoles que són més similars, i és més gradual. En el meu cas, el contrast va ser bastant radical, tot i que després també veus que té coses positives, perquè coneixes mons molt diferents i també després això et dona un bagatge diferent, no? Però en el meu cas, els dos primers anys, sobretot, també és una època difícil, tercer i quart d'ESO, per canviar d'escola, per canviar de lloc, no és una època fàcil. I a mi em va costar una mica fer el canvi, sobretot els dos primers anys. Després ja millor, però va costar.

Bé, de fet, el tema de la direcció se'm comença a despertar abans, se'm comença a despertar ja quan estic a l'Escolania. Justament, per exemple, fent peces com el Messies,

Jo en aquell moment ja era... em tocava fer bastant de solista, per exemple, també era, tenia un càrrec que es diu el paperer, que és d'aquestes coses molt, així com molt ancestrals de l'escolania, que bàsicament és l'escolar del curs de les més grans. Hi ha com tres càrrecs, hi ha l'ancià, el subancià, que són com els escolans més responsables, diguem. A nivell de cor hi ha el paperer, que és el que s'encarrega d'anar a buscar les partitures al repertori, de cada cop que es canta a l'església, doncs jo portava la faristola al director, per exemple, o quan fèiem gires o viatges, jo preparava tot el que té a veure amb els papers. I entre això i la part de fer de solista, que també potser feia tenir més responsabilitat musical, doncs ja em va començar com a agradar això, a pensar més sobre la música, que al final potser una de les primeres coses que ha de fer un director és pensar, diguem, sobre la música o tenir una versió molt seva, molt... tenir idees, vaja, sobre la música. I en aquell moment ja se'n comença a despertar aquest cuc, diguem. Durant el conservatori no vaig tenir, encara no tenia ben bé clar si faria orgue, si faria direcció. De fet, em vaig presentar les proves de les dues coses a l'ESMUC, però ja hi era, diguem, sí que estava una mica latent, però ja hi era. I el tema de la veu també hi era, perquè també sempre he tingut aquesta cosa de voler també cantar, justament per això, perquè allà a l'escolania realment m'ho passava molt bé cantant tant amb cor com sol. Però aquí entra que erròniament, diguem, crec que ens recomanaven no cantar quan canviàvem la veu, que això després, parlant amb gent, vaja, professional d'això, diuen que tampoc és tan dramàtic, diguem, si segueixes cantant quan et canvia la veu, mentre ho facis de manera sana, doncs no hi ha problema. Però sí que per aquesta cosa, que en aquell moment sí que es deia molt, vaig deixar de cantar un parell d'anys, després vaig començar a cantar en cors a conservatori o algun grup fora del conservatori, però vaig deixar de cantar un parell d'anys fins ben bé el batxillerat, no vaig tornar a posar-m'hi com més seriosament. Però les dues coses estaven, diguem, latents. Encara no tenia exactament clar quin seria el camí, però sí que ja ho tenia, des de petit ja tenia al cap aquesta opció, diguem.

Doncs la llista del dimarts acaba tornant una mica als orígens. He seleccionat la peça de Juan de l'Encina, compositor del 15 ibèric, que es diu Más vale trocar, que és una cançó molt, molt senzilla, però que també m'ha acompanyat bastant al llarg de tota la vida. Per això, diguem, d'entre les opcions, diguem, de música del Renaixement que escoltava, he volgut triar aquesta. Primer perquè això és senzilla, però musicalment a mi m'agrada molt, i també el text té gràcia, això que diu Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores, i diu amb aquest castellà així més rebuscat, però entre que el text, digues, és un text que no ho sembla, però ho pots veure com una cosa una mica encoratjadora, o vaja, no sé, cadascú ho veu com vulgui, i que la música està bé, està ben cantada també en aquest cas, en aquesta versió, doncs he volgut triar aquesta peça.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Cererols. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
4: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
5: 1816 és l'any en el qual ens hem instal·lat, hem viatjat aquí als Sincronies de Catalunya Música. Els 5 capítols d'aquesta setmana exploraran la producció musical, la creació que va tenir lloc aquest any 1816 i, evidentment, la contextualitzarem. Us explicarem els fets històrics, socials, polítics, tecnològics, artístics que li van fer d'escenari. Un any que va generar autèntiques obres mestres de la música, en aquest cas operística, com aquesta.

Doncs tot i l'alegria i l'espurnejant música que estem escoltant de fons, que va compondre Gioachino Rossini precisament en les setmanes prèvies a l'estrena a Roma, aquest Barbiere di Siviglia, ahir en vam escoltar una selecció del primer acte, al llarg d'aquesta setmana escoltarem també una selecció del segon acte. No ens volem quedar a mitges d'aquesta obra mestra del món operístic i de la música en general, una obra mestra que es va estrenar a Roma el 1816, ahir us en vam parlar. Però aquest any 1816 va ser un any fred, fosc i dur. Això va afectar no només a Europa, sinó tot a l'hemisferi nord. Per què? Doncs perquè hi va haver una erupció volcànica massiva a les acaballes de 1815 que va causar un desastre climàtic global. De fet, el 1816 es coneix com l'any sense estiu. Algunes de les obres musicals, i especialment en el món de la literatura, reflecteixen aquesta foscor, aquesta fredor que va viure Europa i l'hemisferi nord durant aquell any 1816. Què va passar? Doncs fixeu-vos, a Indonèsia, a un munt de quilòmetres d'Europa, el volcà Tambora va entrar en erupció a les acaballes de 1815 i va omplir l'atmosfera de cendra. La cendra va bloquejar la llum solar arreu del món, especialment a l'hemisferi nord. La neu va caure al juny en algunes parts d'Amèrica del Nord i a Europa. Fins i tot durant els mesos d'estiu, els llacs de Centre Europa es van glaçar. Del fred que feia, imagineu-vos, i la foscor que hi havia, perquè semblava que estava constantment núvol. Doncs no, eren les cendres provocades per l'erupció del volcà Tambora a Indonèsia. I mesos enrere, fixeu-vos. Els temps van ser molt difícils. De fet, es van perdre la major part de les collites, especialment de blat, de civada, de blat de moro. El menjar cada cop costava més trobar i, evidentment, més diners. I va provocar episodis de fam, de carència i de malalties, d'epidèmies fins i tot. De fet, l'any 1816 va ser un moment daurat per al romanticisme, perquè aquest clima fred i fosc, provocat per aquesta erupció volcànica, va inspirar molts artistes i escriptors que es van tancar a casa seva per crear obres plenes de misteri, de passió i d'emocions molt fortes. És l'erupció, en aquest cas en el món literari, de la novel·la de terror, la novel·la gòtica. Estem sentint tastets de la música que es va compondre durant aquest any 1816, que potser no és tan fosca com la literatura, perquè fixeu-vos, aquest any la creació literària va estar marcada per la famosa trobada al llac de Ginebra entre Lord Byron, Mary Shelley i Percy Shelley, on es va llançar un repte per escriure històries de por, històries de terror, fosques, llòbregues, sinistres. És l'origen del Frankenstein, de Mary Shelley, que és d'aquest any, precisament. Durant les tempestes d'aquell estiu tan fosc, Mary Shelley va començar a escriure aquest famós relat sobre el monstre Frankenstein, que és una obra capdalt en la literatura gòtica. També és el moment de les obres de Lord Byron, que va escriure poemes foscos com, per exemple, Darkness, és a dir, foscor, directament inspirat en la falta de sol. I també va escriure el cant tercer del Childe Harold's Pilgrimage, un dels cants més foscos d'aquesta novel·la de Lord Byron. Samuel Taylor Coleridge va escriure, va publicar oficialment, durant aquest 1816, el seu poema oníric i misteriós Cúpula Cant, considerat una de les obres mestres de la poesia anglesa. Eta Hoffmann, Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, va escriure un recull de contes que probablement us sonarà del món de la música, El Trencanous i El rei dels ratolins. Aquest escriptor alemany, Hoffmann, va publicar aquesta fantasia infantil, força sinistra, per cert, que anys més tard va acabar inspirant el cèlebre ballet de Tchaikovsky, El Trencanous. I finalment, Hoffmann també va escriure un relat de terror psicològic molt famós en el gènere gòtic, The Sandman, és a dir, l'home de sorra, publicat en el recull Contes nocturns. Déu-n'hi-do quina literatura més fosca i llòbrega. La música sonava igual?

en pintura també hi ha aquell paisatgisme tan propi, especialment a l'escola anglesa, però també centreeuropea, amb grans pintors com Caspar David Friedrich o William Turner. John Constable, per exemple, un altre dels pintors anglesos més importants d'aquesta època, acaba de pintar Weymouth Bay, una sèrie de pintures de paisatges marins on Constable reflecteix la força del cel, dels núvols, de la natura dramàtica, de la natura incontrolable que s'acaba menjant l'ésser humà quan li ve de gust. Constable pinta aquest Weymouth Bay. Són paisatges naturals, però plens d'emocions, de dramatisme. Un altre és John Mertin, que pinta un quadre grandiós i apocalíptic ple de forces de la natura. Josué manant el sol que s'aturi sobre Gabaón. Una pintura molt d'acord amb aquest cel fosc que es vivia arreu del món, especialment a Europa. I, evidentment, també tenim a Francisco de Goya, pintant algunes de les seves tauromàquies i

treballant en aquests cèlebres gravats i aiguaforts, rics en acció, en tragèdia, capturant escenes realistes de les corrides de toros plenes de sang, de dolor i de mort. Aquest és l'ambient que es vivia el 1816, aquests inicis, aquest moment esplendorós del romanticisme més fosc i sinistre. I una de les pintures musicals que podria estar en aquesta línia de la foscor, de l'element tràgic, és precisament una de les simfonies més importants d'un dels compositors més actius durant aquest any 1816. Un jovenet que tenia 19 anys va compondre aquesta música.

Estem sentint la simfonia número 4 en do menor, Deutsch 417, de Franz Schubert, anomenada Tràgica. Així és com la va batejar el propi compositor temps després, la simfonia Tràgica. Va ser composta l'abril de 1816, Schubert tenia 19 anys i l'estrena va tenir lloc molts anys després de la mort del compositor. El dia 19 de novembre de 1849 a la ciutat de Leipzig. Feia 21 anys que Schubert havia mort. Això què vol dir? Que aquesta simfonia Schubert mai no la va poder escoltar en viu i en directe, interpretada en concert. Curiosament, aquest qualificatiu de tràgica, tot i la tonalitat de do menor, que per cert és la mateixa tonalitat de la simfonia número 5 de Ludwig van Beethoven, a qui Schubert admirava tant, doncs no és tan pessimista i tan tràgica, podríem dir. Té alguns passatges lluminosos, també la podrem escoltar perquè avui la sentirem sencera, aquesta simfonia en do menor número 4, que dura poc més de mitja horeta. Un element curiós en aquesta simfonia és que Schubert incorpora no pas dues, sinó quatre trompes, una cosa inusual en aquella època i, sens dubte, per donar-li aquest aire una miqueta més llòbrec, més fosc, més sinistre. No sabem si relacionat amb aquesta foscor, amb aquesta fredor, amb aquest llarg hivern que va presidir el 1816. El primer moviment és un adagio molto, una lenta i solemne introducció que crea un clima extraordinari gràcies a un cant desconsolat completament, però que és seguit per un allegro vivace. Brigitte Masseng, una de les grans biògrafes de Schubert, diu que té connexions amb la música fúnebre maçònica de Mozart. L'atmosfera de recolliment i de tensió d'aquests 29 compassos inicials, d'aquesta mena d'introducció, efectivament fa pensar en la música de Mozart, la música maçònica, que per cert també té la tonalitat de do menor. Sona així.

Estem sentint tastets d'aquesta sinfonia tràgica que sentirem a continuació. Encabat bé l'Andante, el segon moviment, que va ser l'únic publicat en partitura l'any 1871, abans que tots els altres, un Andante amb una melodia que s'assembla molt a la melodia de l'impromptu opus 142, del número 2, per a piano del mateix compositor, que ens instal·la en un clima típicament schubertià, d'una intimitat tendre, d'un lirisme discret subratllat per una lleugera instrumentació. Aquí només sonen dues trompes, fora trombons, fora timbales. El tercer moviment és un menuetto allegro vivace, on no trobem res d'aquesta tragèdia que anuncia el títol de la sinfonia, i aquesta obra s'acaba amb un allegro en forma de sonata, l'últim moviment relativament extens, que torna a recordar aquesta animació febril de l'inici de la sinfonia. Una sinfonia absolutament brillant, una sinfonia preciosa que va compondre Schubert quan tenia 19 anys, durant el mes d'abril de 1816. Ara l'escoltarem sencera, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

0: Què us ha semblat? Quina petita joia! Un compositor amb 19 anys va escriure això l'any 1816, el mes d'abril. Mai no la va poder escoltar en viu i en directe en concert. Mai, perquè es va estrenar 21 anys després de morir el compositor, que no és altre que Franz Schubert. 19 anys tenia quan va compondre aquesta simfonia número 4 en do menor, el seu opus 120, és la Simfonia Tràgica, un títol que li va posar ell mateix posteriorment. I no sabem ben bé per què, perquè ja veieu que té moviments molt lluminosos. El primer moviment té una introducció adagio molto i un allegro vivace que segueix, el segon és un andante, el tercer un menuetto, allegro vivace, i acaba amb aquest allegro que durava poc més de 10 minuts, déu-n'hi-do. Una interpretació magnífica d'aquesta obra que va néixer l'any 1816, però que no va sonar fins a 40 anys després.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarria.
0: I en aquests minutets finals que ens resten en aquest segon capítol dels Sincronies d'aquesta setmana, dedicat a l'any 1816, us proposem escoltar l'obertura d'una de les òperes que es van estrenar aquell any, una òpera de Gaetano Donizetti, que en aquell moment també era un jovenot. De fet, va néixer el mateix any que Franz Schubert, el 1797. Però amb una salvetat, Donizetti va néixer el mes de novembre. Per tant, en aquest moment, quan va compondre aquesta música, tenia 18 anys. És l'òpera Il Pigmalione.

Estem sentint tastets de l'obertura de Il Pigmalione, una òpera en un acte, una òpera breu de Gaetano Donizetti, amb un llibret adaptat del llibret d'Antonio Simone Sografi, que està basada en el Pigmalió de Jean-Jacques Rousseau de l'any 1770, una obra icònica. Es tracta de la primera òpera del jove Donizetti, que aleshores tenia 18 anys i era estudiant de composició a Bolonya amb el pare Stanislao Mattei. La partitura autògrafa indica com a data d'inici i de fi d'aquest treball el 15 de setembre i l'1 d'octubre, 15 dies només va trigar a compondre aquesta òpera que, ja us ho diem, és una òpera breu, en un sol acte dura encara no una hora. Probablement l'ocasió va ser la visita, el mes de setembre d'aquest 1816, del primer mestre que va tenir el jove Donizetti, Johann Simon Mayr, i li volia mostrar un bon treball. La primera òpera de Donizetti no es va estrenar en vida seva tampoc, fixeu-vos, això coincideix amb la Simfonia Tràgica de Schubert que acabem d'escoltar. Va trigar un segle i mig a estrenar-se, no va ser fins al 13 d'octubre de 1960. Es va estrenar a la ciutat de Bergamo, que és la ciutat on havia nascut el compositor, Donizetti. Es va estrenar al Teatro Gaetano Donizetti de Bergam amb direcció d'Armando Gatto l'any 1960 en el marc del 17è Festival de le Novità al Teatro Donizetti de Bergam. Escoltarem ara l'obertura i una ària per a tenor que es titula Voi d'intorno a me vistate d'aquesta òpera Pigmalione de Donizetti. La interpretació anirà a càrrec del tenor Paolo Pellegrin, que està acompanyat per l'orquestra de cambra Incanto, que dirigeix Fabio Maestri. 6 minutets i escaig de música de Donizetti, creada a 18 anys aquest any 1816. Sentim-la.

0: Era la música de Gaetano Donizetti. Hem sentit dos tastets, de fet una obertura molt breu, i també una ària de tenor. Sapigueu que hi ha un recitatiu força extens que la precedeix, però que us hem estalviat perquè realment no és tan interessant. L'ària, però, déu-n'hi-do, i tenia 18 anys Donizetti quan va compondre aquesta òpera Il Pigmalione, una òpera composta entre el 15 de setembre i l'1 d'octubre de 1816. Donizetti encara no havia fet 19 anys. La va compondre a la ciutat on estava estudiant, a Bolonya. Estava estudiant amb Stanislao Mattei. Hem sentit un tastet de l'obertura i l'ària per a tenor Voi che intorno a me vi state, interpretada pel tenor Paolo Pellegrini. L'orquestra era la de cambra Incanto, que dirigeix Fabio Maestri.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així s'acaba aquest segon capítol dels Sincronies d'aquesta setmana dedicada al 1816. Aquesta setmana escoltarem també música de Moscheles, de Hummel, més música de Schubert, de Beethoven també. Sentirem el seu cicle de líder Indifferent Geliebte, a l'estimada llunyana, i us explicarem les circumstàncies amoroses tan tràgiques i dramàtiques que vivia Beethoven aquest any 1816, que el va portar a escriure aquests sis líders tan bonics que escoltarem aquesta setmana. I, evidentment, descobrirem música de compositors no tan rellevants com Onslow, Forisek, Spohr, Moscheles i tants altres que van treballar aquest any 1816. Tot això ben contextualitzat amb els fets històrics i també musicals i artístics que van fer d'escenari a tota aquesta música. Demà més, aquí a la Sintonia de Catalunya Música, a la mateixa hora de sempre, amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarria, autor dels guions i de la selecció musical d'aquest programa. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un bon dimarts i fins demà. A reveure!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic? L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
3: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
3: I amb la participació dels oients.
4: Sí, m'encanta.

0: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: Bona tarda. Avui seguim celebrant el centenari John Coltrane amb la seva música. Aquest repàs per la discografia extensíssima, si tenim en compte que la va construir en poc més de 10 anys de carrera, passava la sessió d'ahir per les seves col·laboracions amb Miles Davis i Thelonious Monk, que va compaginar amb el seu debut com a líder. Avui seguirem amb la música dels treballs d'estudi que el van consagrar amb el canvi de dècada i que han passat a la història del jazz com a obres mestres, Giant Steps i My Favorite Things. Comencem pel primer, cronològicament parlant.

Un dels temes signatura de John Coltrane és aquest naïma dedicat a la seva primera esposa i estrenat a l'àlbum Giant Steps. Giant Steps, que és coetani de Kind of Blue que Coltrane va gravar amb Miles Davis i del qual parlàvem a la sessió d'ahir. Transformat després de la seva desintoxicació amb aquesta nova energia i creant el que el crític francès François Pastif va definir com a cascades de so.

Gian Steps, el tema que posava nom a l'àlbum que John Coltrane va publicar el 1960 i que havia gravat uns mesos abans a Nova York. Amb aquesta vertiginosa velocitat i arriscades progressions que fan d'aquest tema una de les composicions diabòliques del catàleg de Coltrane i del repertori dels saxofonistes. John Coltrane al tenor amb Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabaix i Jimmy Cobb a la bateria. A més de música original, Coltrane seguia visitant en aquella època el repertori clàssic nord-americà per construir les seves versions i per introduir noves cançons a la llista d'estàndards jazzístics.

My Favorite Things, cançó del musical The Sound of Music d'Oscar Hammerstein i Richard Rodgers, que John Coltrane va incorporar al seu repertori. La tocava, per cert, amb el saxo soprano i és el tema central de l'àlbum que el 1961 publicava en quartet amb McCoy Tyner al piano, Steve Davis al contrabaix i Alvin Jones a la bateria. Influït per l'àlbum Sketches of Spain de Miles Davis, John Coltrane es va interessar també per la música d'aires hispànics. L'àlbum amb el qual marxarem, Olé, és el resultat d'aquest interès per portar fins a les exploracions modals i les complexitats rítmiques d'arrel africana la música d'aquestes arrels. Aisha és la balada que estem sentint ja de fons amb Coltrane al costat de McCoy Tyner, Freddie Hubbard, Reggie Workman i Alvin Jones. Ens trobem a les 11, si us ve de gust, per sentir versions contemporànies de la música de Coltrane i demà a 3:15 per seguir repassant la seva discografia.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui anem al Wigmore Hall de Londres per sentir Schubert i Beethoven a mans del quartet Vertavo i el pianista Paul Lewis. Intèrprets de primera i música de dos compositors que sempre han format part de l'essència d'aquesta important sala de concerts. Sentirem, a la primera part, el tempestuós quartet Satz de Franz Schubert i a la segona, una reducció per quintet i piano del primer concert per piano de Ludwig van Beethoven. La BBC, la Corporació Britànica de Radiodifusió, comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el març passat i que sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Del quartet Vertavo, el diari Sunday Times en va elogiar la passió i la claretat de la seva interpretació. Aquesta formació noruega, el 2024, ja va celebrar el seu 40è aniversari amb una carrera que l'ha portat pels escenaris més prestigiosos. I en aquest concert de la temporada al Wigmore Hall de Londres, el quartet Vertavo comença l'actuació amb Franz Schubert i el quartet Satz, aquest primer moviment d'un quartet inacabat que marca un punt d'inflexió. Schubert hi apuntala trets que desenvoluparan quartets posteriors. Bona part del quartet Satz està impregnat d'una sensació d'inestabilitat i angoixa. Schubert el va compondre el 1820. És el quartet Satz, moviment de quartet en do menor, Deutsch 703 de Franz Schubert.

Franz Schubert va deixar una empremta profunda fins i tot amb allò que no va acabar. El quartet Satz, un moviment de quartet de gran expressivitat, n'és un bon exemple. Avui, en aquest concert de la temporada al Wigmore Hall de Londres, ens acompanya el quartet Vertavo, que a la segona part s'uneix al prestigiós pianista britànic Paul Lewis i al contrabaixista Tim Gibbs per interpretar Beethoven. Beethoven va ser el primer compositor que es va sentir en aquesta sala quan es va inaugurar el 1901. Va ser en Ferruccio Busoni, que va interpretar la sonata número 30. Des d'aleshores, Beethoven ha estat present de manera constant a la programació del Wigmore Hall. Podria ser un ferm candidat a ser el compositor més interpretat de la sala de concerts. I avui la proposta beethoveniana s'aparta una mica del format habitual, perquè és una obra pensada per piano i orquestra, però nosaltres la sentirem en una reducció per piano i quintet de corda. És el primer concert per piano de Beethoven i l'arranjament el va fer Vincenz Lachner el 1881. En aquest primer concert, del 5 que va compondre Beethoven, el compositor mostra l'assimilació dels estils de Mozart i Haydn.

tot i que el sentit dramàtic que té i els contrastos i canvis harmònics abruptes que presenta ja deixen constància de la seva personalitat i del camí que emprèn. Segueix la forma clàssica de tres moviments, Allegro con brio, Largo i Rondó Allegro scherzando. Paul Lewis, piano, Tim Gibbs, contrabaix i el quartet Vertavo ens ofereixen un arranjament del concert per piano i orquestra número 1 de Beethoven.

0: Aplaudiments al Wigmore Hall de Londres per Paul Lewis, piano, Tim Gibbs, contrabaix i el quartet de corda Vertavo, que ens han ofert aquest arranjament per piano i quintet de corda del concert per piano i orquestra número 1 en do major, opus 15, de Ludwig van Beethoven. Schubert i Beethoven en aquest concert de cambra de la temporada al Wigmore Hall, concert que van registrar la BBC, la Corporació Britànica de Radiodifusió, el març passat a Londres i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de...

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la nostra programació, ara amb Jordi Savall, Le Concert de Nación i una suite instrumental de l'òpera ballet Les Índies Galants de Jean-Philippe Rameau.

Un enregistrament de concert de la suite instrumental de l'òpera ballet Les Índies Galants de Jean-Philippe Rameau a càrrec de Jordi Savall i Le Concert des Nations.

0: Catalunya Música.
1: Avui continuem amb l'obra d'un dels primers compositors nord-americans que van tenir reconeixement internacional, Charles Ives, de qui sentim la Simfonia número 2, una partitura en 5 moviments, completada el 1902, i que sentim interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Nova York, dirigida per un altre dels grans músics estatunidencs, Leonard Bernstein.

Leonard Bernstein, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Nova York, ens ha ofert la sinfonia número 2 d'un altre gran músic estatunidenc, Charles Ives.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria en viatge, l'humà amb identitat.
2: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
2: I amb la participació dels oients.
3: Sí, m'encanta.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
0: Som dimarts 22 de setembre, aquest és l'últim programa de l'estiu, això és el que ens diuen almenys els meteoròlegs, i nosaltres, com cada tarda, som aquí per fer un cop d'ull a l'actualitat musical, com sempre, des d'ara i fins a les 7.
2: Doncs som-hi amb els continguts d'avui.
1: Avui, a l'assaig general...
2: Avui començarem parlant de jazz i ho farem amb el pianista i compositor Xavier Dotres, líder d'un trio que és a punt de tornar als escenaris després d'un parèntesi llarg. El tenim connectat i ja el podem saludar. Molt bona tarda, Xavier.
3: Hola, molt bona tarda.
0: També ens farem ressò d'un dels concerts que la banda municipal de Barcelona oferirà dins de les festes de la Mercè, concretament un programa que inclou estrenes de diversos compositors catalans com Bernat Vivancos i Marc Migó.
2: I encara no deixarem les festes de la Mercè, parlarem de la nova aventura musical compartida entre la cantautora Anna Rossi i la clarinetista Joana Queiroz. És un projecte cuinat a la fàbrica de creació Fabra i Coats de Barcelona.
0: I els últims minuts ens visitarà la mezzosoprano Anna Tovella, que ve a presentar-nos els seus pròxims projectes. És a punt de marxar al Japó en una gira amb el Morfosis Ensemble, de la qual tornarem a parlar aquesta setmana, però també té a l'agenda algunes intervencions en produccions operístiques i una nova col·laboració amb el quartet Blue Amaro, a més d'una nova agència de músics clàssics per a esdeveniments d'empresa que ens vol presentar i que porta per títol Vivace Artists. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimarts. Comencem ara mateix.

0: Així sona el trio que lidera Xavier Dotres. En aquest cas parlem de jazz perquè és un músic que coneixem en les dues facetes, en la clàssica i en la jazzística, tot i que Xavier hem de dir que en la faceta jazzística, ara ho explicarem, heu estat com un temps aturats, no sé si dir-ho així, i ara torneu als escenaris amb el trio?
1: Exacte, aturats com a trio, diguéssim, com a formació estable, diguéssim, no? Però cadascú, evidentment, ha anat pel seu compte durant molt de temps, no? Com se sol fer amb els músics de jazz, no? Que ara toques amb un, ara toques amb l'altre. Però amb aquesta formació, diguéssim, que havíem tingut tant de temps, doncs, per circumstàncies diverses, doncs, ara feia molt de temps que no tocàvem junts. Uh-huh. I, bueno, se'ns va acudir, doncs, de tornar-hi. Uh-huh. I tornem.
0: De moment teniu dos concerts agendats, un és el 26 de setembre,
1: exacte,
0: l'altre l'11 d'octubre. Després parlarem de detalls d'aquests concerts. Una mica... Clar, tornar després de, no sé si han estat com una dècada, més o menys, no?
1: Sí.
0: Suposo que això vol dir enfrontar-te a canvis, no només perquè heu evolucionat com a músics o com a persones, sinó perquè l'escena del jazz potser també ha canviat. No sé quina sensació teniu ara mateix.
1: Evidentment que l'escena del jazz ha canviat, no? I ha canviat per bé, jo diria que no. Hi ha una nova generació de músics espectacular, no? I nosaltres ens considerem dels músics d'abans, no? Una miqueta, no? Mm-hmm. Però això també fa esperonar-te una miqueta, no? Perquè si a nivell, doncs, i tornem, doncs, també ha de ser amb el que nosaltres sabem fer, no? I amb el nostre nivell. I amb coses noves, no? Segurament tots tres aportarem coses, no? Que durant aquests 10 anys, doncs, hem après o aportarem l'experiència que nosaltres hem adquirit durant aquests 10 anys, no? I d'alguna manera som les mateixes persones, però potser som músics una miqueta diferents, no? Mm-hmm. I això és lo interessant.
0: Mm-hmm. Deixa'ns dir els noms dels altres dos músics, que són Toni Pujol, contrabaixista, i en César Martínez, a la bateria. Fem una mica d'història, si et sembla, Xavier. Explica'ns una mica...
1: Sí.
0: Aquest trio neix el 2004, si no m'equivoco. Mm-hmm. En aquell moment, ja ho has dit, som músics d'abans, però una mica el plantejament quin va ser? Perquè, a més, vau fer uns quants discos, també.
1: Sí, sí. La idea va ser que jo tenia tota una sèrie de composicions fetes. Coneixia ja en Toni i en César. Havíem tocat algunes vegades i tal, i diguéssim que la seva estètica tocant i la seva manera de ser el llenguatge i així, a mi m'interessava molt. I vaig pensar de gravar aquests discs, de gravar aquestes cançons, però en un principi només de fer un disc per gravar les cançons, no per fer un grup estable, no? El cas és que aquest disc, doncs, va tenir certa bona crítica, no? Fins i tot, ostres, van tenir la sorpresa que el primer any que sortia el jazz en els Premis Enderrock, uh-huh, doncs, es van triar 5 discos de noves propostes, no? I ens van triar nosaltres, també, vam estar a punt de treure el premi. I això ens va esperonar una miqueta, ens va donar ànims. I, bueno, també van sortir concerts interessants, no? I després va venir un segon disc que bueno, també va haver-hi també molt bona crítica. Destacar, per exemple, la de Juan Claudio Cifuentes, que era, en aquella època, era una figura important com a crítica, no? A nivell de l'Estat, no? I, bueno, a partir d'aquí, d'aquest segon disc, doncs ja vam començar a sortir a l'estranger i vam començar a fer coses, doncs, que nosaltres en cap moment ens podíem esperar. Amb aquell primer disc, aquell dia que ens vam trobar per parlar de gravar un primer disc, no?, que només era gravar-lo, no?, en cap moment ens podíem pensar, doncs, que anirien passant totes aquestes coses, no? La cosa es va anar animant fins que vam editar 6 discos, no?
0: Està dit de seguida.
1: I amb moltes diguéssim, alegries, no? I moltes sortides interessants i moltes vivències que bueno, que ara estem recordant precisament aquests dies. I el trio es va acabar, no és que haguéssim dit es va acabar, jo recordo que em sembla que l'últim concert va ser devia ser... Em sembla que va ser Barcelona amb el festival aquest del Memorial TT Montoliu que organitza l'Associació de Músics
0: sí,
1: de Jazz.
0: Sí, l'Hora del Jazz, sí.
1: L'Hora del Jazz, eh? I, bueno, en cap moment vam dir que plegàvem, no? Però a partir de... Després d'un bolo sempre teníem un altre bolo, no? I me'n recordo que aquest dia vaig pensar, ostres, justament ara, després d'aquest, no en tenim cap més. I la veritat és que no en va venir cap més, no? I llavors, bueno, el fet de que estiguéssim un temps sense no tenir bolos, doncs va fer doncs, que també cadascú anés pel seu cantó, després van venir altres coses, van venir altres projectes, tant per part d'ells com per mi, no? I, bueno, doncs llavors ens vam separar, però d'alguna manera separats d'una manera en cap moment de dir, ep, va, que ens separem, no? Sinó perquè les circumstàncies van fer que ens separéssim. Ens hem trobat i bueno, com que els músics de jazz, doncs, normalment toquem ara amb un, ara amb l'altre, doncs jo he tocat amb en Toni, he tocat amb en César, no? Però amb altres formacions durant aquest temps que hem estat sense tocar estable. I ara, bueno, doncs, com que ens anem trobant i d'allò, doncs un dia parlant, doncs, ostres, mira, podíem tornar-ho a fer, no? I mira, doncs, els propers concerts que se'm proposin, doncs, el proposaré doncs, que siguim amb aquest trio com a retorn, diguéssim, no? I així ens ha estat.

0: Seguim la nostra conversa amb Xavier Dotres, pianista, compositor, també director coral, però avui en qualitat de líder d'aquest trio de jazz que ara retorneu als escenaris. Hi haurà, de moment, dos concerts, com dèiem al principi. Un serà el dia 26, per tant, a tocar ja al Teatre Municipal de Blanes, i un altre l'11 d'octubre a Canet de Mar, i en aquest cas amb el saxofonista Lucas Martínez, també un dels joves valors que ja està despuntant des de fa temps, no? Una mica preguntar-te, potser també per aquest segon concert, com ha sorgit l'ocasió d'actuar també amb Lucas Martínez?
1: Bueno, doncs mira, amb en Lucas Martínez, de fet, també podíem haver tocat en el primer concert. El que passa, per qüestió d'incompetències, és un festival que es diu Talent Blanenc, que ell justament hi toca amb el seu grup. I és clar, d'alguna manera, tornar a tocar en el mateix festival, doncs, saps aquelles coses que a vegades en els festivals doncs, diu si toques amb un grup no pots tocar amb l'altre, no? I en el cas de Blanes, doncs, evidentment que ho van proposar, però per aquesta, diguéssim, aquestes normes d'aquest cicle de concerts, doncs no es va poder fer. I en el segon cas sí, a Canet sí. Uh-huh. Ens fa moltíssima il·lusió que toquin en Lucas per molts motius. Primera, perquè és un músic espectacular, és un músic sensacional i que ara està, doncs, podríem dir, a la cresta de la ola, no? Uh-huh.

0: i que, però segon, pel motiu que és el fill de César, de la bateria.
1: Clar.
0: Tercer motiu, tots tres hem estat professors d'ell, no? I quart motiu, ell ja havia tocat amb nosaltres abans, com era pràcticament un nen, i havia tocat també. I llavors, doncs, d'alguna manera, també és un retrobament amb ell, no? I el més maco és que potser abans ell aprenia de nosaltres i ara nosaltres aprenem d'ell, no? I ens fa molta il·lusió, i el que també ens fa molta il·lusió és que amb ell també li té moltes ganes de fer aquest concert i s'ho ha pres amb moltíssimes ganes i molt d'ànim i molta energia.
1: Que bé. També sabem, pel que hem llegit, o tenim unes pinzellades, si més no, que esteu preparant un nou projecte que suposo que prendrà forma de disc, però que encara no és una realitat. En quin moment us trobeu?
0: Estem a les beceroles, o sigui, de moment no hi ha absolutament res pensat. Sí, jo sí que tinc pensat, a mi m'agradaria molt fer un disc, no? Però vull dir que pràcticament ni ho hem parlat, no? Ni jo tinc alguns temes ja, i la meva idea seria fer-ho, però no a curt pla, sinó posem d'aquí un any i mig, d'aquí dos anys, d'aquí un any. No sé exactament com la cosa funcioni, com hi hagi material suficient, no? Perquè penso que, bueno, quan engegues un grup de nou, doncs és important aquesta injecció, diguéssim, que donen els treballs, no? els discos editats o les gravacions, no? Perquè d'alguna manera són una carta de presentació i és una manera, doncs, d'aixecar el dit i dir, que sóc aquí, no? Per tant, la idea hi és, o sigui, completament, no? Almenys per part meva és la idea, no? Mm-hmm. Però vull dir que encara és una cosa que pràcticament no ho hem parlat amb ells ni tenim el material per fer-ho, però que per meva es farà gairebé segur. Mm-hmm.
1: Això vol dir també...
0: No sé quan.
1: Això vol dir també que preveus que tindràs més temps? Ho dic perquè també coneixem la teva faceta, per exemple, de director coral i també en l'àmbit clàssic. Vol dir que has de compaginar molts àmbits, no?
0: Bueno, sí, però vull dir que... No sé, és una cosa que he fet tota la vida. Vull dir que ara tampoc em ve de nou. De fet, encara que no tingui el... Que durant aquests anys no hagi tingut el trio, també he tocat molt, també, no? I vull dir que és canviar la història, no? Diguéssim, i ara estàs tocant amb un projecte, ara estàs tocant amb un altre, no? Però vull dir que el bagatge, diguéssim, o l'entrenament de fer moltes coses a la vegada ja el tinc. Mm-hmm. Vull dir que, de fet, no em canvia molt les coses.
1: Mm-hmm. Aquesta pregunta pot ser una pregunta una mica tòpica, però no deixa de ser interessant, que és la teva formació de clàssica, com creus que influenciat el Xavier Dotres Jazzman, com si diguéssim, no? Perquè de vegades es parla, doncs, de certa influència de noms com Bill Evans o... Bé, a Bill Evans a tots ens agrada molt, però vull dir que no sé si notes que hi ha una... Vaja, uns vasos comunicants, no? No sé com dir-ho.
0: Sí, jo em considero un músic formació clàssica, que m'agrada molt el jazz, però jo, per exemple, jo no he anat mai amb... Bueno, sí, tinc la titulació de l'SMUC, però de jazz, però jo de jove no... O sigui, jo vaig fer la titulació més de gran, no? Uh-huh. Perquè quan jo era jove, doncs, no existia la titulació de jazz, no? Vull dir que jo no vaig tenir una formació de jove de jazz, no la vaig tenir. Vaig fer unes classes particulars, però no vaig anar a una escola, no em vaig relacionar amb músics de jazz de jove. I d'alguna manera em considero un músic amb formació clàssica. I la meva música es nota moltíssim, jo crec, aquesta vessant clàssica, i no només una tu i jo, sinó també jo crec que tothom ho veu, no? I la crítica que se m'ha fet, doncs sempre ho deixa explícit, no? De que la meva música està molt tenyida de lo que és la música, podríem dir, entre cometes, clàssica, no? Mm-hmm. Per què? Perquè la meva formació és així, i perquè he escoltat molt, i perquè he fet molt, i bueno, i que

0: Ens queden encara uns minuts per seguir parlant amb Xavier Dotres, pianista, compositor, director coral, ara també doncs, tornant amb aquest trio de jazz al costat de Toni Pujol i César Martínez. Ens comentaves ara, tot i que no es pot explicar gaire perquè, ja ho has dit, està a les beceroles, hi ha la idea d'un nou disc, que seria el setè, em sembla. No sé si ho dic bé.
1: Sí, del grup sí, seria el setè d'aquest trio. Sí, mm-hmm. Sí, exacte. Ah, i després tots tenim altres discos amb altres formacions, altres projectes, no? Mm-hmm. Però d'aquest grup seria el setè disc, que esperem que un dia sigui una realitat, no? Mm-hmm.
0: Sense voler preguntar massa ni avançar-me massa, disculpa, pot ser que tingui inspiració també pictòrica o en algun àmbit artístic, com havien tingut altres discos que havies signat?
1: No m'ha passat pel cap. No. Jo crec que no. Dic que no, però no amb un 100% d'això, però com que ja tinc fet algunes cosetes, tinc un parell o tres de temes i idees de gravar, potser algun tema que jo he gravat amb altres formacions i que no he gravat amb aquest trio, temes meus que m'agradaria tornar a gravar, però amb un altre aire, diguéssim, amb la idea estètica, diguéssim, d'aquest trio, doncs no crec que vagi dedicat a res relacionat amb la pintura. Que, bueno, ja hi ha dos discos del trio que estan dedicats a temes pictòrics, podríem dir, que un és el Vincent i l'altre és un que es diu Paintings. Mm-hmm. És una cosa que em va divertir moltíssim i em va agradar moltíssim i, a més, és una immersió a un altre món, no? Però no, ja et dic, pràcticament asseguraria que no.
0: Ja per acabar, Xavier, no sé si demanar-te unes pinzellades sobre altres projectes, potser que tinguis entre mans, que et vingui de gust o que et faci il·lusió comentar, eh? Potser algun que, diguéssim, agermani el món coral i el jazz, que d'alguna manera ja alguna cosa havies fet, en aquest sentit, però no sé si podria anar per aquí.
1: Sí, saps què passa? Bueno, sí, d'alguna manera, jo també he de ser sincer en el sentit de que el món coral hi he estat relacionat tota la vida, no? Però sempre d'una manera força amateur. Mm. És a dir, això no vol dir que jo, per exemple, alguna vegada doncs, hagi volgut tenir relació amb gent professional, sobretot amb orquestres que ens han acompanyat, aquesta de la Cambra d'Empordà o la de Granollers, per exemple, no? Per fer alguns projectes i tal, però bàsicament sempre m'hem mogut amb el món amateur, no? O sigui, d'alguna manera dirigeix una coral que és completament amateur. Llavors, projectes així més, podríem dir, més seriosos, més professionals, no dintre el jazz, dintre del món coral, i no, alguna vegada havíem fet alguna coseta de algun ensamblatge entre el jazz i el món coral, però molt a nivell amateur. Mm-hmm.
0: Doncs, en tot cas, ja hem fet un nou perfil de Xavier Dotres. T'agraïm molt que ens hagis acompanyat i us desitgem al trio doncs, molta sort amb aquest retorn. Recordem, 26 de setembre, Blanes, 11 d'octubre, Canet de Mar, i després, doncs, el que vingui. Moltíssimes gràcies.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Vinga, adéu.

0: Catalunya Música. A l'assaig general, l'actualitat musical al dia. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Doncs la conversa amb Xavier Dotres ens ha dut fins ara un quart i mig de set i ara canviem el trio de jazz per la banda, concretament la Municipal de Barcelona i el concert que oferirà aquest dissabte al vespre a la plaça Major de Nou Barris dins de les festes de la Mercè. Hem parlat amb dos dels compositors de qui s'interpretaran estrenes, Bernat Vivancos i Marc Miguel.

0: Un any més, amb motiu de la Diada de la Mercè, la banda municipal de Barcelona actuarà a la plaça Major de Nou Barris, sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana, titular de la formació, i oferirà un programa titulat Lletres al vent, que inclou peces del repertori clàssic i creacions contemporànies. Entre les grans partitures del repertori per banda destaca aquest poema simfònic que sentim Per la flor del lliri blau, de Joaquín Rodrigo, inspirat en una llegenda valenciana, que s'obre amb una fanfàrria solemne i desplega una escriptura rica en contrastos, episodis narratius i amplis desenvolupaments orquestrals. Però també s'hi presentaran per primera vegada adaptacions per banda de partitures que ja han estat estrenades en altres formats, com la Sardana dels Segadors, de Bernat Vivancos, que el compositor presenta en aquestes paraules.
1: La Sardana dels Segadors és la part final d'una obra per a cobla, que és 6 variacions tristes i una sardana sobre el cant popular de la melodia dels segadors, que vaig fer per encàrrec del memorial Joaquim Serra, i doncs d'aquesta sardana final en vaig fer diverses versions, una evidentment per cobla de concert, una altra per cobla de plaça, i en vaig fer fins i tot una versió per orquestra 2 i per orquestra 3, orquestra sinfònica, i també, per acabar-ho de dubar i de fer-ho ben fet, una versió per a banda, que és la que estrenarà per les festes de la Mercè a Nou Barris la banda municipal de Barcelona amb el mestre Vilaplana.

0: El concert de la Banda Municipal de Barcelona, de què estem parlant, que començarà a 8:45 del vespre de dissabte a la plaça Major de Nou Barris, també se sumarà al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, que es commemora enguany. El violoncel·lista i compositor vendrellenc hi serà recordat amb una de les seves obres més populars, Sant Martí del Canigó, precisament una sardana com la de Bernat Vivancos. Amb la seva Sardana dels Segadors, Vivancos no tan sols versiona l'himne de Catalunya, també n'actualitza la dansa nacional, amb tonalitats modernes en les quals, assegura, el seu llenguatge serà reconeixible.
1: És una obra, doncs, popular, evidentment molt nostrada, sobre un cant, no cal dir molt nostrat, el dels Segadors, però sempre amb la meva visita, una mica, doncs, harmònica, melòdica, no?, que difereix una mica, malgrat, doncs, no deixa de ser una sardana típica i tòpica.

0: Seguim parlant del concert d'aquest dissabte de la Banda Municipal de Barcelona, que, com dèiem, també se suma als actes de celebració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. A banda de Sant Martí del Canigó, s'interpretarà també una sardana del seu germà Enric, Heroica, composta més de dues dècades abans. També en clau d'homenatge a Pau Casals s'interpretarà Peace, Peace, So Sing the Birds, del compositor japonès Yasuhide Ito. I encara hem de comentar una altra obra d'autoria catalana al programa, la versió per banda de la Suite Forera, de Marc Migó. La presenta el compositor.
1: La Suite Forera és una extracció d'alguns números que vaig compondre per l'espectacle de Carmen, 150 anys, de la Fura dels Daus, que va estrenar al festival Veranos de la Villa l'any passat a Madrid, que era amb la Banda Municipal de Madrid i tal. Llavors, com a tal, com a col·lecció de moviments autosuficient, mai s'ha fet abans. Però la música va sonar a Madrid. En tot cas, parlant estrictament, que és l'estrena catalana.
0: Acabem recordant que el concert de la Banda Municipal de Barcelona, de què hem parlat, tindrà lloc a la plaça Major de Nou Barris a 3:15 de 9 del vespre de dissabte i és d'entrada gratuït.

0: Doncs així hem destacat un cop més la ja tradicional participació de la Banda Municipal de Barcelona a les festes de la Mercè. Després seguirem amb aquesta programació a la ciutat, però abans parlem d'altres notícies del món musical. I ens referim, per exemple, al Festival Joan Carles i Amat, que s'estén a Manresa i commemora el 400 aniversari del compositor i llautista John Dowlan.
1: L'activitat prèvia programada per dijous a càrrec de Joan Puig de Llívol a Manresa ha estat cancel·lada, però el gruix d'activitats tindrà lloc entre el 27 de setembre i el 3 d'octubre. El concert de Cloenda també es farà a Manresa. Com cada any, i entre d'altres, el festival tindrà una presència destacada a l'Escolania de Montserrat, enguany en forma de concert de Guillem Pérez Quer.
0: Miquel Desclot presenta divendres el seu nou llibre amb un podcast en directe.
1: La presentació tindrà lloc a l'espai de lectura de la Setmana del Llibre en Català a l'Avinguda Lluís Companys de Barcelona. El llibre Si poesia i música s'acorden, del poeta de Castellà del Vallès, ha estat publicat per l'editorial Ficta.
0: Brendan Marc i Joan Mar Sauquer, noms destacats al Corbera Jazz Festival.
1: La segona edició de l'esdeveniment jazzístic tindrà lloc divendres i dissabte, ubicat a l'espai del Pessebre Vivent de la localitat del Baix Llobregat. La programació inclou una actuació de Brendan Marc, la primera a l'estat espanyol del saxofonista nord-americà, així com concerts de la saxofonista Melissa Aldana, la guitarrista i cantant Etxart Casas i el projecte Joan Mar Sauquer Reunió.
0: I Lluís Llach reflexiona sobre la cançó catalana a la seu de l'SGAE Catalunya.
1: El proper 6 d'octubre, la seu catalana de l'SGAE, ubicada a Barcelona, acollirà la sessió titulada La cançó catalana ahir i avui, amb Lluís Llach, el catedràtic de literatura Lluís Massaguer i Chantal Rodríguez, cantant del grup Remei de Calafresca, formació finalista del 18è Premi Martí i Pol 2025. La xerrada a la sala Montpou de l'SGAE està programada per les 6 de la tarda. L'entrada és lliure, amb places limitades i cal inscripció prèvia.
0: I ara sí, parlem d'un projecte compartit entre Anna Rossi i Joana Queiroz.

Dissabte, el Teatre Grec de Barcelona acollirà una de les cites més especials de la farcida programació musical de les festes de la Mercè. Una aliança entre la cantautora Anna Rossi i la clarinetista Joana Queiroz. Amb la fase final cuinant-se a la fàbrica de creació Fabra i Coats, el projecte s'ha començat a gestar molt abans amb un llarg intercanvi d'idees entre la cantant argentina i barcelonina d'adopció i la música brasilera, totes dues distanciades.

0: associades geogràficament. És Anna Rossi qui ens explica com va decidir col·laborar amb Joana Queiroz, clarinetista i compositora, la música de la qual fa temps que segueix i admira.
1: I l'he sentit molt i m'he relacionat amb aquesta música molt, però des de la distància personal. I després em vaig posar en contacte amb ella a través d'uns amics argentins molt estimats. I res, primer he conegut la seva música i després m'he animat a dir-li: ei, mira, faig això, faig aquesta música. Venim de tradicions musicals bastant diferents, perquè ella ve del jazz, de col·laborar amb l'orquestra d'Itiberé, que és el baixista d'Hermeto Pascual. I jo vinc més de la cançó, més del folclore, com és una cosa, bueno, completament diferent, molt relacionada també amb les lletres, no?, amb la cançó. I res, ha estat realment una mica d'intuïció que m'ha portat a contactar-la.
0: El resultat d'aquesta col·laboració, sota el títol Lo que se sabe invisible, conté un diàleg entre el folclore i l'experimentació i la improvisació. Al repertori hi ha revisions de peces de cadascuna de les artistes que també comparteixen la familiaritat amb la música brasilera. L'una, per origen, i l'altra, Anna Rossi, per l'admiració que sent pels sons del país llatinoamericà, cosa que l'ha portat a basar diversos dels seus projectes en aquestes músiques.
1: Brasil, bueno, de primera també, no?, la música, però després la manera que té Brasil d'entendre la música i d'incorporar la música popular que ells tenen a la música, sí, més moderna i més actual. Una manera que em sembla molt natural i que té molt a veure amb aquesta cultura, no?
0: Ara, a la Fabra i Coats, Joana Queiroz i Anna Rossi ultimen un projecte conjunt resultat d'un procés que la cantant resident a Barcelona explica així.
1: I més que tot, més que la música, més que res de matèria, crec que s'ha tractat d'un procés de molta confiança en l'altre, no? Cega total, perquè tampoc coneixíem molt a profunditat com funcionaríem. Va ser un salto al vacío total. I allà vam començar a veure quines coses sí, quines coses no. Un procés superbonic, de com jo l'anava tirant una cosa molt mínima i ella m'anava enviant una cosa. Bueno, molt preciós, i després quan vam arribar aquí, moltes hores de tocar el mateix una mica, no? I de cop tocant el mateix, i de cop un dia sencer de muntar gairebé tot. Sí que és veritat que jo tenia una mica clar un fil. Però sí que és veritat que hi havia quatre coses que serien com uns mojones dins de l'espectacle, i això ens ha ajudat molt, no? Va ser com una espècie com d'andamio i vam poder construir des d'allà.

0: Així és, doncs, aquesta primera experiència compartida entre la clarinetista Joana Queiroz, de qui fins ara teníem poques dades, i Anna Rossi, tot un referent de la cançó d'autor, que, a més del seu projecte en particular, amb discos com Una casa, també té el seu currículum haver format part de formacions com Coetus o Gafieira Miuda, entre d'altres projectes. El que ha engegat amb Joana Queiroz sonarà dissabte en un espai tan emblemàtic com el del Teatre Grec, tota una fita, com confirma Anna Rossi.
1: Clar. Jo, com a artista migrant de Barcelona, de que fa 20 anys que estic aquí i que he fet la carrera aquí i que m'estimo molt aquesta terra, de sentir-me honrada com a barcelonesa i una artista migrant barcelonesa, això, mira, t'ho dic i se'm posa la pell de gallina, perquè crec que això sí que ha condicionat una mica la meva feina, de dir, ei, jo m'han donat una veu, no? Això és molt important i estic molt agraïda dins de les festes de la Mercè, que això, clar, són les festes del poble, entre cometes, on has triat viure, no? I tens aquest reconeixement i tens una veu dins d'aquesta... A mi això m'ha emocionat molt, no? I la confiança total, de dir, nosaltres volem sentir el que tu fas, la forma que té el teu art. I això, bueno, m'ha fet molta il·lusió i, a més, el Teatre Grec. Que vulguis que no, recordo, però com si fos el dia d'avui, la primera vegada.

0: que he trepitjat el Teatre Grec i he pensat que això és increïble.
1: Més enllà d'aquest espectacle enmarcat en les festes de la Mercè, Anna Rossi té previst publicar al novembre un nou treball discogràfic en format EP, on ella sola, amb la veu i una guitarra, interpreta un seguit de cançons d'autoria desconeguda però de domini públic, tal com ens explica. També aquesta tardor ha de sortir un disc de folklore argentí amb un guitarrista que ha estat molts anys vivint a Nova York.
2: Dándole sombra a los años.
3: Que cada uno imagine su casa, porque de todas maneras se construye, queriendo o sin querer, un día abres los ojos y te encuentras en algo que es tu casa. O si lo logro, le resalgué la casa, en el misterio se reaccionaré de Daniel, sueña en tu casa.
4: Doncs amb Anna Rossi hem avançat fins ara. Són 6:45. És el moment de rebre a l'estudi la nostra darrera convidada d'avui, que, com hem anunciat en el sumari, és la mezzosoprano Anna Tobella. Ja la tenim a nosaltres. Abans de saludar-la, una breu pausa.
5: A Catalunya Música, Assaig General.

0: Doncs Anna Tovella torna avui a l'estudi per presentar-nos els seus últims i propers projectes, sobretot els propers, que n'hi ha molts, i ja la podem saludar. Bona tarda, Anna.
1: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per tornar. I vaja, en primer lloc, suposo que l'estiu ha anat bé, no sé si part del que ens explicaràs vol dir que has hagut de treballar l'estiu, que
1: bastant.
0: D'altra banda, als músics ja us passa això, no?
1: Sí. Sí, he hagut de treballar, però amb molt de gust i barrejant amb vacances i amb família. Ha sigut un dels millors estius de la meva vida, bàsicament.
0: Que bé.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Comencem bé.
1: Veus?
0: Ens parlaves, per exemple, per començar, hem estructurat una mica els temes de l'entrevista, però per començar parlant d'òpera, perquè has fet recentment una producció i en tens dues aquesta propera temporada, cosa que suposo que et marca bastant l'agenda, no? El principal deu ser aquestes coses tan llargues,
1: sí.
0: Deuen marcar bastant la disponibilitat que et
1: sí.
0: queda, no?
1: Clar, una òpera sempre implica molts assajos d'escena, per tant, vaja, si és escenificada, clar, si és en versió concert ja és diferent.
0: Sí.
1: Clar, però sí, sempre agafen un mes, 5 setmanes, un mes i mig. Imagina't, no? Les funcions són la punta de l'iceberg.
0: Sí. Comencem, doncs, amb el que ha passat, amb aquesta suor angèlica que has pogut fer a Oviedo. A Oviedo suposo que ja et coneixien, no?
1: Sí, ja em coneixien, però en realitat, per diverses circumstàncies i disponibilitats i històries, feia bastants anys que no hi anava. Havia fet Rosina del Barber de Sevilla, però en blanc i negre, saps? I quan es va estrenar en presència de Rossini, pràcticament a la sala. No, fa molts anys. I en aquest temps no hi havia pogut anar, i finalment ara hi he pogut anar. I ha estat meravellós en aquest cas per cantar un dels papers de Suor Angèlica, que si la coneixeu hi ha moltíssims papers,
0: sí.
1: Moltes monges, que a part de Suor Angèlica, la del títol, no? Hi ha molts altres personatges que són uns més grandets, uns més petits, diguem, i jo n'he tingut un d'aquests grandets, que és la mare carcellera, diguem, la traducció seria una mica aquesta, la que vigila, la que renya, la que, vaja, una bufetada i tot havia de donar.
0: Mm-hmm.
1: Imagina't, ha estat meravellós, de veritat.
0: Ha estat un debut en el rol? O
1: en el rol,
0: fet?
1: Sí. Ja he fet altres monges, com dic, que n'hi ha moltes, ja n'havia fet altres de monges de la mateixa òpera, però aquesta és la primera vegada que la feia i m'he trobat molt bé, espero poder-la tornar a fer, sí, sí.
0: Ja que en parlem, és un centre important, Oviedo, d'òpera
1: sí.
0: a la península, vull dir que precisament no en parlem gaire i sempre ens fixem en un liceu, ens queda
1: clar.
0: Aquí al costat i coneixem el Teatro Real, no? Sevilla, però Oviedo se n'hi fa molta d'òpera i molts catalans hi aneu a cantar.
1: Molts, és curiós, sí, no sé per què, deuen tenir, doncs, no sé, alguna predilecció, no ho sé realment. Però sí, la veritat és que és una de les cases importants d'Espanya, no? que tampoc hi ha tants teatres, per desgràcia, a Espanya, a Alemanya, a altres països n'hi ha molts més, aquí no n'hi ha tants com això, teatres d'òpera.

0: òpera, parlo.
1: Sí.
0: I Oviedo és un dels importants, sí, sí.
1: Doncs parlem d'altres dos, com a, vaja, anava a dir, a Terrassa no hi ha un teatre d'òpera com a tal,
0: no.
1: Però hi fan òpera, que té molt de mèrit, i,
0: sí.
1: I ho sabem i ho anem seguint des del programa, més o menys cada any, i per aquestes dates, bueno, seran més endavant, cap al desembre, però aquest any et toca... anava a dir, no crec que facis la protagonista, deu ser la Suzuki de Madame Butterfly.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí, sí, sí, la Madame Butterfly no m'acaba d'encaixar, diguem-ho així. Estaré cantant junt amb la Carmen Buendía, serà ella, la soprano, que cantarà el rol protagonista, però doncs jo sí, estaré interpretant Suzuki, que és un paper que ja he fet i que m'encanta. M'encanta tant a nivell musical com a nivell escènic. M'agrada molt. Intento... Bé, mai passaré per japonesa, segurament, del tot, oi? Però, bé, intento que sigui més o menys creïble i musicalment és impressionant. I ja dic, com que a més ja l'he interpretat, doncs és com còmode, diguem-ne, en el sentit de que és un paper que ja conec, no és un debut, i a sobre a casa. O sigui, sortiré de casa i aniré caminant, no?
1: Perquè dius a Terrassa.
0: És fort, sí. Això, exacte. Visc a Terrassa i llavors és allò que diuen, jugues a casa. Sí, sí, jugo a casa.
1: Per tant, tots els assajos previs, això que ara dèiem, doncs també seran més còmodes.
0: I tant.
1: Hi ha només dues funcions, això ja és habitual a Terrassa.
0: Sí.
1: Llàstima, no? Perquè...
0: Llàstima, però clar, jo m'imagino que és difícil de muntar, difícil d'omplir, perquè és Terrassa, no? No és Barcelona, etc. I perquè, com deies, la infraestructura no és ben bé de teatre d'òpera. És un teatre, el Teatre Principal, que és preciós i que està molt bé i que s'hi fan moltíssimes coses interessants, però, és clar, no és un teatre d'òpera. Llavors, m'imagino que han aconseguit aquests dos dies i, escolta, tant de bo fossin més, però també podrien ser menys, no sé,
1: no,
0: o sigui que perfecte.
1: Dos dies que seran 11 i 13 de desembre.
0: Sí, senyor.
1: Per tant, segur que no heu començat a assajar encara i no ens pots desvelar coses encara de començar a la producció.
0: No.
1: No, eh?
0: No, no sé. Sé que anirem vestides de, realment, doncs, de japoneses. Això sí que ho sé i pot ser una cosa molt òbvia, però els que hem anat a l'òpera moltes vegades sabem que no sempre és tan evident que anirem vestides de japoneses. Podria ser una posada en escena molt imaginativa,
1: sí.
0: D'aquelles que de vegades es fan. Aquesta, que jo sàpiga, anirem realment vestides de japonesa, però és que no sé absolutament res més. Falten, han de passar moltes coses d'aquí a llavors.
1: Exacte, ja arribarà.
0: Sí.
1: I tercer títol d'òpera que volem, del que hem de parlar avui, La fanxula del Vest. Això forma part de la temporada del Liceu i es va presentar en el seu moment. I explica'ns una mica el que puguis explicar, també, perquè, és clar, amb tanta antelació m'imagino que firmeu contracte sense saber potser alguns detalls, no? Alguns extrems.
0: Exacte. Poca cosa sabem. Realment, quan ens truquen als teatres, ens diuen unes dates, fem uns acords aquí d'això, d'agendes, acords econòmics, acords de diverses coses així, diguem, com ben bé fer tractes, no? I para de comptar. Fins que no arribem allà, no sabem, doncs, el que deia, a quina època estarà ambientat o a quin tipus de vestuari portarem. No sabem res, pràcticament. El que hem de fer és arribar amb la música presa, evidentment. O sigui, nosaltres hem d'haver fet els deures. I a partir d'allà hem de ser un full en blanc. A banda de la música, que també el director musical, evidentment, corregeix o potser porta el tempo més ràpid, més lent, et dona unes indicacions, sí? Però els cantants hem d'anar preparadíssims per poder canviar les poques coses que ens digui el director musical. Però, en tot cas, això sí, doncs, com un full en blanc, a acollir, no?, les indicacions dels directors, directores, doncs, d'escena, regidors, etc., no?, també.
1: Que en aquest cas serà la Valentina Carrasco, direcció d'escena, Nicola Luisotti, el director musical, compartiràs escenari amb Sondra Radwanowski, ni més ni menys.
0: Sí.
1: No sé si això t'impressiona o al final ja arriba un moment que us tracteu de col·legues, que és el que sou, no?
0: Jo hi he cantat ja amb la Sondra.
1: Cantat, eh?
0: Sí, sí, sí. I la recordo com una persona tan divertida, tan explosiva, allò que... Uah, tot és abraçades i somriures i amb aquella boca tan gran que té que riu i t'il·lumina la sala, no? O sigui, m'encanta. M'encanta treballar amb ella i vaig estar contentíssima quan ho vaig saber, que era amb ella. De fet, som les úniques dues dones del títol, de la producció. És l'òpera de...
1: No hi ha més dones.
0: Puccini, que en aquest cas, no sé si perquè, com que està ambientat, sembla una pel·lícula de cowboys, no? Ben bé. La música, fins i tot, sembla com de pel·lícula de l'Oest, no? Doncs no sé si per aquest fet hi ha moltíssims homes.
1: Sí.
0: Allò típic, no? Els cowboys, doncs, són cowboys.
1: Típic dels cowboys, però molt, molt poc habitual en Puccini.
0: Exacte. I doncs en

0: En aquest cas, ja dic, som les úniques dues dones. Jo, en aquest cas, l'acompanyaré només en el segon acte. El meu paper és petit, és més d'acompanyament del seu. Però sí, sí, sóc l'única altra dona. Sí.
1: Bé, doncs això serà el mes de març del 27. També sí. Hi arribarà. Han de passar moltes coses abans, com per exemple el viatge al Japó, eh? Ara en parlem. Sí.

0: Al Japó marxaràs aviat, aviat, perquè hi ha una gira del Morfosis Ensemble en el qual estàs, formes part de l'ensemble.
1: Sí.
0: Ja ho hem avançat, em sembla que en parlarem divendres amb el Joan Bagés,
1: sí,
0: que fa molt temps ens va escriure i, lògicament, està molt emocionat amb aquesta gira.
1: Home,
0: suposo
1: clar,
0: que tots, no?
1: Tots ho estem, i tant.
0: No passa cada dia això, però forma part d'un projecte que, de fet, sí que hi ha, que no és nou i que us coneixeu molt. I vaja, que no sé si fins i tot la música que interpretareu també ja l'heu feta o és nova.
1: Algunes coses ja les hem fetes, altres són completament noves. I les que ja s'han fet s'han arreglat d'una altra manera, s'han adaptat per poder-les fer allà. Per qüestions de quantes persones hi anem, o a nivell tècnic del que disposem allà. Clar, no és el mateix dir, ah, bueno, jo faig un concert aquí i si falta alguna cosa vaig a casa a buscar-ho, no sé. Ets a Japó, no t'acaba d'agafar de camí. Llavors tot s'ha de portar molt ben pensat, no? O sigui que sí, n'hi ha que són repetides, arranjades d'una altra manera, i n'hi ha que són completament noves, tan noves que encara no les hem ni assajat. Imagina't, perquè això s'està preparant.
0: És un work in progress.
1: Online, diguem-ne. Tot ho estem preparant, o sigui, ho portem molt ben preparat, però tots junts ens trobarem allà, perquè fins i tot hi ha compositors d'allà.
0: Val.
1: Per tant, no ens podem trobar abans per portar-ho ja tot, com deia, saps abans que deia, no, la música l'hem de portar a estudiar i tal. Clar, cadascú, doncs, a casa seva s'ho pot estudiar, però fins que no ens trobem allà tots junts, no ho posarem en comú, i a més, en aquest cas, clar, Puccini fa uns quants dies que va morir, no?
0: És el que anava a dir, no és el mateix estudiar això, un repertori canònic, que aquestes coses
1: sí,
0: tan...
1: Allà tindrem la sort de tenir els compositors allà en viu i en directe. Llavors es prepara també junt amb ells, o ens poden, doncs, posar algun canvi, alguna cosa, i sobretot indicacions, perquè és una cosa molt personal, és la seva música, és la seva criatura.
0: De fet, el Joan Bagés ens deia que el Japó és un país musicalment molt actiu amb innovació tecnològica,
1: sí,
0: ja ens ho explicarà ell millor, segur, i referent de la música electrònica, que és el que ell fa. I com dèiem, això forma part d'un projecte que es diu Flexus Project, em sembla, que ja l'heu portat, els ha fet coincidir, per dir-ho així, amb altres països, no?
1: Sí.
0: Que busca justament la col·laboració internacional. Passa que no havíeu anat mai tan lluny.
1: Exacte.
0: Però diríem, això heu estat, em sembla, per Europa a bastants països, no?
1: Sí. Sí, sí. Gràcies al Flexus Project, que porta el Joan Bagés amb molta paciència i amb molta cura i amb molta il·lusió, doncs hem aconseguit portar aquest tipus de música, l'electrònica, per molts països. I el que fan és que, pràcticament, a part del Joan Bagés, hi ha altres compositors d'altres països que aporten la seva música, i l'ensemble, Morfosis, em sembla, doncs la prepara, l'assaja, etc. No? I llavors cadascun d'aquests compositors, diguem que proporciona un concert al seu país.
0: Exacte.
1: Més o menys explicat així,
0: sí, sí, sí,
1: no? Grans trets. Per tant, gràcies a això hem anat a Estònia, hem anat a Luxemburg, Suècia, sembla que tornarem a anar a Luxemburg. A part, hem anat a llocs no tan exòtics, diguem-ne, com Mallorca, bueno, Barcelona també, clar. Flix, que és d'on és la companyia, realment, no? Sevilla, o sigui, llocs com més propers, però ara, sens dubte, és el que més lluny anirem, que és Japó.
0: És un ensemble variable, com moltes formacions. Al Japó hi aneu quatre, però diríem, tu ets la cantant en nòmina, per dir-ho així. Sempre que hi ha música, intervenció vocal,
1: sí,
0: és a càrrec teu. Suposo que deus haver après molt d'aquest tipus de música també en aquest temps, no?
1: Perquè
0: no sé si tots els cantants estarien tan oberts o tindrien algun prejudici amb aquest tipus de repertori, no?
1: Home, és complicat, és complicat. Primer de tot, haig de dir, som dos cantants a l'ensemble. Jo sóc la cantant femenina, però després hi ha el Roger Padollers,
0: val,
1: que és tenor, i som una mezzo i un tenor, però és que en realitat en aquesta música moltes vegades és igual si ets tenor, baríton, soprano, mezzo, o sigui, perquè les indicacions són diferents, no? La nota, l'alçada o la nota greu, etc., no és tan important moltes vegades, no?
0: Clar.
1: Per tant, doncs, bueno, qüestió, que som, doncs, dos els cantants, però en aquest cas, doncs, sí, vaig jo, anem un saxo baríton, que és el Joan Martí Fresquier, i després els altres dos músics són els compositors, dos dels compositors, n'hi ha més de compositors, de les obres que interpretarem. Però doncs ells venen no només en qualitat de compositors, sinó també perquè tenen qüestions tècniques per posar. O sigui, durant els concerts, en aquest tipus de música, hi ha molta feina, hi ha tanta o més feina que han de fer els que maneguen l'electrònica, no?, com la que fem els intèrprets que estem allà a l'escenari, no? O sigui, és curiós, però hi ha molta feina d'aquesta, molt treball del so, o de vegades fins i tot es graven fragments que s'estan fent en directe i després es tornen a posar juntament amb una cosa que estàs cantant després. Bé, és una història tecnològica impressionant i que allà a Japó, com deies, com en molts altres temes de tecnologia, no? Doncs estan molt, molt avançats i més acostumats que aquí a aquest tipus de música també, no?
0: Molt bé, hem d'avançar, Anna, perquè estem sentint Blue Amaro.
1: Ah.
0: Hem de parlar de Blue Amaro i ens queden pocs minuts i hem de parlar d'un altre tema encara, que és l'agència, el Vivace.
1: Molt bé.
0: Blue Amaro, bàsicament la notícia seria que us convertiu en quartet.
1: Sí.
0: És aquell duet amb l'Eugeni Muriel a la guitarra que ja van presentar.
1: Sí. Sí.
0: Cantant i me'n recordo molt bé. I fa temps que em deies que estàveu provant d'ampliar el grup, no?
1: Sí, o sigui, el que és el duo, Blue Amaro, és la base, diguem-ne, de tot plegat. Va començar així i no és que s'acabi. O sigui, en realitat, Blue Amaro pot seguir sent un duo perfectament. Però el que fem ara és ampliar i intentar promoure amb força, no? El que és la versió quartet. Llavors, de mezzo i guitarra passarem a afegir violoncel i percussió. Percussió, en aquest cas, bastant especial, perquè és un percussionista, ell, que no té, doncs, no sé, una timbala o coses més que estem més acostumats a veure en la clàssica, sinó que són uns instruments que ha preparat ell mateix, són com unes àmfores que ha treballat d'una manera perquè sonin fent diferents notes, etc. I visualment i sonorament és molt curiós. Mm-hmm. Molt. O sigui, quan compartim vídeos, doncs recomano que els mireu i si fem concert, que en tenim un properament.
0: Digo.
1: Sí, a Reus, al Círcul de Reus el 23 d'octubre.
0: Perfecte.
1: Sí, i diguem, en aquest sentit serà com l'estrena oficial d'aquesta formació amb aquests dos músics, que són Pepe Martínez, el percussionista, i Marc Martí, el violoncel·lista. Llavors l'Eugeni Muriel, guitarra i compositor, i jo mateixa, mezzo. I res, esperem que agradi molt i que es mogui molt, perquè la veritat és que com a formació no només és maco el que fem, ja ho dic jo, no? Però és que a més és curiós, és original.
0: Mm-hmm. Doncs 23 d'octubre a Reus i si no a internet a través dels vídeos,
1: sí,
0: que hi han espanjat alguna vegada. I el que dèiem, uns minuts per parlar de Vivace Artists,
1: mm-hmm,
0: que, de la qual és la directora artística, per dir-ho, sí, d'alguna manera. Vivace Artists és, com diu el nom, una agència d'artistes.
1: Exacte.
0: Cosa que podria semblar una mica estranya sent tu mateixa cantant que estàs entenent la cartera d'aquesta agència, no?
1: Sí.
0: Això vol dir que, diríem, si t'ho demanen o si sorgeix l'ocasió, ofereixes els teus serveis també com a agent, com a representant.
1: A veure, diguem, és una activitat paral·lela a la meva de cantant, cantant lírica, no? O sigui, jo bàsicament em dedico, jo soc mezzosoprano i bàsicament em dedico a cantar òpera, simfònic, doncs oratori, tot el que seria el que fa una mezzo, una cantant lírica, vaja. Però a més, doncs, he obert aquesta agència perquè, bueno, m'he trobat que m'han demanat de vegades ajuda per esdeveniments d'empresa, donat que, clar, al final jo fa més de 25 anys que corro per aquest món de la lírica i de la música professional. Llavors arriba un moment que et van demanant consell, etc. I un dia vaig pensar, doncs, escolta, i per què no ho faig una mica seriosament, això, no? Allò que et poses un nom, un logo, fas una pàgina web i tal. I la veritat és que, bé, és el que diem, és una cosa de més a més de cantar, perquè bàsicament jo canto, però clar, em trobo que amb l'experiència que tinc, doncs jo sí, m'ofereixo jo com a cantant si fa falta, però com que treballo a tot Espanya amb l'agència d'esdeveniments, em trobo, per exemple, que moltes empreses estrangeres venen a fer un esdeveniment a Espanya i no saben per on començar, no coneixen músics. Ja hi ha molta gent que no coneix, doncs, no sé, un quartet de corda, no és tan fàcil. Nosaltres ho tenim molt a l'abast.
0: Sí, sí, sí,
1: ens
0: pensem que tothom ho sap.
1: Exacte, però no és així, no? I si a sobre ets estranger, és com, ostres, ara d'on trec jo un quartet de corda, per exemple, o un arpista, no ho sé. Doncs això és el que faig, facilitar la feina, no?, d'aquesta gent que munten un esdeveniment

i els hi demanen música eminentment clàssica. També tinc alguna cosa com jazz, tuna i flamenc, però vaja, això és, són tocs així com de més a més, perquè al final moltes vegades ho demanen

0: o algun altre cantant perfecte i professional a fer l'esdeveniment d'empresa, no?
1: Molt bé. Som testimonis, doncs, que no estàs gaire disponible per tot el que acabem d'explicar. És a dir, sí. No sé si hem fet repàs de tota la temporada, no? Perquè hem arribat fins al març i segur que després vindrà moltes més coses que no ens pots concretar. Això passa en tots.
0: Passa, sí. Fins que no està el sac i ben lligat no es pot dir. I a més estic preparant una temporada pròpia d'una cosa que ja us explicaré, musical, molt interessant. Ja us l'explicaré a Barcelona. Però això sí que està tot just embastadet, o sigui, encara no es pot explicar.
1: Nosaltres hem apuntat una cosa de l'Anna Tovella i ja ens ho diràs.
0: Ja en parlarem. Sí.
1: Doncs per avui ens quedem amb tot això que no és poc. Gràcies, Anna, que vagi molt bé tot això que ens has explicat. Mm-hmm. Fins una altra.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Assaig general.
1: I acabem amb un avançament dels continguts del programa de demà. Si avui us hem parlat de la banda municipal de Barcelona, a les festes de la Mercè també hi actuarà l'OBC sota la direcció del jove portuguès Miguel Sepúlveda, amb qui hem parlat.
3: També repassarem el més destacat de la programació d'octubre del Festival LEM, la trobada de música experimental amb vocació barcelonina però també europea, organitzada per Gràcia Territori Sonor.
1: Doncs això i més, com sempre, demà la cita és a les 6 aquí a Catalunya Música. Ens hi trobareu l'equip que ara s'acomiada amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
3: Fins demà.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música. Comença la 12a temporada de música antiga a l'Església de Sant Felip Neri. L'Orquestra Barroca Catalana presenta l'Estil Italià, programa on descobrireu com Roma, Nàpols i Venècia van donar forma al llenguatge musical que marcaria part de l'Europa del segle XVIII. El 4 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. A Catalunya.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
2: Ell es va enamorar de les seves flors i no de les seves arrels. I a la tardor no va saber què fer. El petit príncep, Antoine de Saint-Exupéry. És una frase cèlebre d'aquesta novel·la que va escriure l'aviador i escriptor francès durant el seu exili als Estats Units a la Segona Guerra Mundial. Va ser publicada l'any 43. En un principi estava considerada un llibre infantil, però ja fa temps que s'ha convertit en un dels millors llibres del segle XX. I de fons, doncs, és música de Claude Debussy. És el vals Le plus que l'an, que interpreta el

I el segon trajecte, el fem ara amb una de les obres del primer període de Ludwig van Beethoven. Es tracta del seu sextet en mi bemoll major, l'Opus 20, una de les obres de cambra més populars i aclamades d'aquest primer període creador del compositor. L'obra es va publicar el 1802 amb una dedicatòria a l'emperatriu Maria Teresa d'Àustria. I a partir d'aquí va aconseguir una gran popularitat. Bé, i curiosament, aquest èxit massiu va acabar, doncs, disgustant, per dir-ho d'alguna manera, a Beethoven en els darrers anys de la seva vida. Per què?

Doncs perquè el Sapsted eclipsava les seves obres madures. El seu estil havia evolucionat cap a les obres molt més profundes, complexes i dramàtiques. I clar, i aquesta obra ells se sentien molest perquè el públic, els editors, continuaven preferint aquesta peça més juvenil, de caràcter amable i lleuger, en lloc de valorar les seves composicions posteriors que ell considerava superiors i revolucionàries. En tot cas, aquesta és una de les obres més belles del seu repertori. Aquest és el segon moviment, l'Adagio Cantabile, del seu Sapsted, opus 20.

Doncs era música de Ludwig van Beethoven, una música que, com us deia el compositor, em va acabar una mica fart en que tothom li demanés algun dels moviments, m'imagino que aquest, en d'aquest sextet. Fins i tot va clamar que aquest sextet conté molta imaginació, però cap art. Això ho vaig escriure quan encara no sabia compondre. Doncs bé, ho han interpretat els solistes de l'Orquestra de Suïssa. I som ara a Granada, i hem anat amb aquest compositor i guitarrista. Nascut l'any 1882, ell va néixer a la zona de l'Alhambra de Granada, fill també del guitarrista Antonio Barrios Tamayo. Ell es deia Ángel Barrios Fernández, un compositor que en parlarem algun dia, un guitarrista molt interessant, molt important en aquella època, amic de Federico García Lorca, entre d'altres, i ell, en el seu cas, no va marxar a Madrid a estudiar, a continuar la seva formació, sinó que va marxar a París. Com us deia, un dia en parlarem, probablement la setmana vinent. Aquesta és una de les seves obres, és la que porta per títol Sueño Juvenil i que interpreta el guitarrista Gabriel Estrellas Sabater.

0: Doncs sentíem música del guitarrista i compositor de Granada, Ángel Barrios Fernández, nascut l'any 1880 i mort a l'edat de 80 anys. L'obra que sentíem era Sueño Juvenil, interpretada pel guitarrista Gabriel Estrellas Sabater.
1: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.

I ara hem anat a petar al mig d'una història d'un melodrama tràgic. Va d'una reina, que no és una reina qualsevol, és la reina de Babilònia, que es diu Semiramis, que es troba enmig d'una història de secrets, amor i conflictes familiars. Doncs bé, és una òpera de Gioachino Rossini que es va estrenar a Venècia l'any 1823. Una òpera basada en la llegenda de la reina de Babilònia, que és el personatge principal. I en aquest moment, doncs, és l'ària d'Idreno, que és Juan Diego Flórez, que canta l'esperança més dolça, l'esperança più suave.

Doncs era Juan Diego Flórez, acompanyat de l'orquestra del cor i l'orquestra sinfònica de la ràdio de Viena que dirigia Marcello Panni, interpretant l'ària L'esperança més dolça, l'ària que pertany a l'acte segon de l'òpera de Gioachino Rossini, Semiramis, reina de Babilònia. I ara és el gran Oscar Peterson, que ens diu a la seva manera, bé, anar al piano, que ell porta Georgia en el seu pensament, ell amb el seu trio. Un tema de l'any 1930 que la música va escriure Carmichael i la lletra Stuart Gorrell. Georgia on my mind.

I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I amb aquest concert que estem sentint de fons, doncs us proposo que fem la parada. Avui és dimarts, és el dia que m'agrada la parada fer-la una estrena. Doncs bé, l'estrena d'avui és una estrena que ens obre doncs, un ventall de moltes coses. Per un costat, on va ser estrenat, per l'altre, qui l'estrena, per què s'escriu, gràcies a qui s'escriu i qui l'escriu. Tota una sèrie de preguntes que ens podem fer a l'entorn d'aquest concert per a piano amb fa sostingut menor, l'Opus 20, del compositor rus Alexander Scriabin, i que es va estrenar tard el 97 a Odessa amb el compositor al piano Vasily Safonov dirigint l'orquestra, i l'orquestra era la de la Societat Musical Russa. De fet, es va estrenar a la Societat Musical Russa. Per tant, hi ha tantes coses a comentar, interessantíssimes, que si us sembla, tirem del fil, reculem en el temps i ens situem en aquell any, aquell 1896, quan el compositor Alexander Scriabin té 24 anys i comença a escriure aquest concert. Som-hi. L'Scriabin, que escriu aquest concert, és un músic jove. Quan la comença a escriure, com us deia, té 24 anys. L'estrenaria amb 25. Però que ja començava a destacar molt. Era, sobretot, conegut com a pianista, com a compositor. Havia estudiat al Conservatori de Moscou i ja estava considerat un pianista molt brillant. La seva música encara era força romàntica. Només que escoltem aquest concert ho podem entendre. En aquell moment, ell estava molt influït per Frédéric Chopin, especialment en les melodies, en el virtuosisme del piano, en l'harmonia, i encara no havia desenvolupat el seu estil més experimental. Les obres posteriors d'Scriabin seran molt més originals, molt més modernes, i en aquest concert per a piano, aquest únic concert, doncs ens mostra una etapa inicial, una etapa molt lírica, virtuosa, emotiva, amb una clara influència del romanticisme i, a més, plana sempre la música de Frédéric Chopin. En aquell moment, ell formava part de la nova generació de compositors russos de finals del XIX. En fi, que era un músic ja conegut, un músic que podien apostar per ell. I això per què us ho dic? I això us ho dic perquè aquest compositor, Scriabin, va escriure aquest concert sota

sota la protecció del mecenes Mitrofan Belayev. Era fill d'un ric comerciant de fusta. Ell també es va dedicar durant molts anys en aquest negoci, però la seva passió era la música. I el que va fer és, doncs, esdevenir mecenes, també editor musical, i va recolzar, doncs, de manera decisiva la música russa. I, a més, va mantenir una estreta relació amb molts músics de l'època, entre ells Piotr Ilich Txaikovski, Nikolai Rimski-Korsakov, etc, etc. Fins i tot eren els anomenats Cercle Belyaev. Bé, tanco parèntesi. Anem ara al lloc on s'estrena aquesta obra. El lloc i l'orquestra que l'estrena, que és l'Orquestra de la Societat Musical Russa. I s'estrena en aquesta Societat Musical Russa, que va ser una importantíssima institució que es va fundar a Sant Petersburg, que s'havia fundat a mitjans del 19 o 1859 per la gran duquessa Elena Pavlovna i el pianista i compositor Anton Rubinstein. De fet, sota el patronatge musical imperial rus i amb l'objectiu de millorar l'educació musical al país, el que van fer va ser apropar la música al gran públic. Anton Rubinstein va portar la direcció artística i la gran duquesa, el suport financer i la influència política davant el tsar Alexandre. I tot plegat, en el cas que a nosaltres ens ocupa, va fer que aquest concert pogués tenir, es pogués estrenar, que en aquesta Societat Musical Russa. Es va estrenar l'any 1897, era el 23 d'octubre, amb el compositor al piano i dirigint l'orquestra Vasily Safonov, pianista, professor, director d'orquestra i també va ser compositor. Marxem d'estrena.

Doncs d'aquesta manera s'acaba aquest andante. Hem sentit l'andante i l'allegro, el primer i el segon moviment d'aquest concert que va escriure el compositor rus Alexander Scriabin quan tenia 24 anys. Es va estrenar l'any 1897 i nosaltres ho sentíem en aquesta gran versió. Vladimir Ashkenazy al piano, a la direcció Lori Mazel, i l'orquestra era la Filarmònica de Londres.

I avui, com a souvenir, Scriabin i Rachmaninoff. És més, us podria dir la rivalitat entre Scriabin i Rachmaninoff té a veure amb la parada d'avui, perquè en aquell moment tots dos eren dos músics que despuntaven. No era una rivalitat, no era una enemistat simple, sinó que eren companys, eren rivals, però en certa manera també eren admiradors l'un de l'altre. Sí, havien estudiat tots dos al Conservatori de Moscou, això a finals del XIX, i eren pràcticament de la mateixa generació, però tenien personalitats molt diferents. Scriabin era més petit físicament, molt sensible, ambiciós, extraordinàriament conscient del seu propi talent. Rachmaninoff era molt alt, reservat, aparentment més segur musicalment, a més, destacava enormement com a pianista i com a estudiant. I això va crear una mena de comparació constant de la gent que tenien al voltant. Rachmaninoff era considerat un alumne excepcional i en els estudis de composició va obtenir resultats també extraordinaris i progressava molt ràpidament. I, en canvi, l'altre també era brillant, però el seu camí era més peculiar. No sempre encaixava tan bé amb les expectatives acadèmiques tradicionals i, a més, hi havia una diferència curiosa.

mentre que Rachmaninov semblava el prodigi que el conservatori podia reconèixer fàcilment, l'altre semblava el geni que volia anar més enllà del que el conservatori li permetia. I aquí, clar, era molt delicat perquè tots dos volien ser grans pianistes, però tenien també concepcions diferents de l'instrument. Un tenia una tècnica extraordinàriament poderosa, sòlida, es criava en unes mans més petites, una tècnica molt particular, basada en una delicadesa i una articulació molt personal. Clar, i mireu, la qüestió era que eren de personalitats i concepcions artístiques diferents, més que no pas una guerra personal entre un i l'altre. Hi ha una història que va passar anys més tard, quan Rachmaninov va visitar Scriabin i va tocar per ell algunes de les seves pròpies obres. La reacció, clar, d'Alexander Scriabin va ser molt emotiva, perquè era aquell pianista que, quan estava en el conservatori, doncs, home, aquell que et fa una miqueta d'ombra, saps? Doncs aquest episodi mostra que, malgrat la competència juvenil, hi havia una admiració real entre ells. I aquesta música que estem sentint, doncs, la va escriure, és de Rachmaninov, quan Scriabin estava escrivint aquest concert que acabem d'escoltar, el seu concert per a piano. Doncs ell estava escrivint, estava component aquests moments musicals de l'Opus 16, concretament aquell 1896, va escriure el número 1 i 2. Nosaltres estem escoltant el número 2 en la versió de Howard Shelley. I avui, estimats i estimades, ho deixem aquí, amb aquesta rivalitat entre companys de conservatori. Digue-li rivalitat, digue-li com vulguis, però que varen tenir entre un i l'altre, entre aquests dos grans de la història de la música russa. Rachmaninov i Scriabin. Res, i ho deixem aquí, estimats i estimades, amb una història més de la història. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

0: compositor. Dmitri Xostakóvitx, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la 1 del migdia a Catalunya Música.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom i a punt. Nosaltres estem veient ja com fosqueja, de quina manera, des d'esta finestra de l'estudi 14 de Catalunya Música. I a punt també de donar la benvinguda, em sembla que és a partir de les 2 de la matinada, a la tardor astronòmica, que no la de termòmetre, perquè, escolta'm, encara sobre el llit, Això de flassada i tot això, de moment, almenys per aquests vorals d'aquí, no sé els que esteu en una zona més pirineica, no, si esteu més bé, ben segur. Nosaltres a punt de donar la benvinguda a la tardor i també al número 99 del Fixa't. S'escau allò de com passa el temps. El Capità Israel us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i full de ruta salat, espaciat, aromàtic, punt picant, lleugerament àcid, textura ampla, gruixuda i elàstica, vaja, com una cinta, per ser més exactes, com uns noodles de Xi'an. Què me'n dieu dels noodles? Algú diu, què diu? Sí, els noodles. Els noodles de Xi'an. Ui, allò, poses un plat de noodles de Xi'an i hi ha una concentració de mirada important. Sortirem, atenció, de Cambridge, Massachusetts, això és als Estats Units. Anirem cap a Phoenix, Arizona. D'allà a Tecamac, Mèxic. Saltarem a Nine Mile, Jamaica. D'allà a Adelaida, Austràlia. D'Adelaida, Xi'an, a la Xina. D'allà cap a Lyukno-Sakhalinsk. Això és la Rússia oriental, la japonesa, podríem dir. I d'allà saltaríem cap a l'interior d'Europa, Kremets, Ucraïna. D'allà a Comarco, Eslovàquia. Pujada a Laval, a Tirol del Sud, part italiana, i Monte Carlo. I la cirereta, Pel teu amor, Rosó, amb les corals Cantiga i Sant Jordi i Josep Carreras. Li dedicarem a Roser Ibáñez, 86 anys, pacient d'Alzheimer, que ens atendrà des del centre de dia de la Fundació ACE a Barcelona. Fem-ho?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: I ha arribat el moment de l'enganxosa, no trobeu? Ens agrada, ens envieu un xiu-xiuets d'aquella música que se us enganxa de tant en tant o que se us va enganxar de jove. I en aquest cas era l'Andy. Andy, des d'aquí una salutació ben cordial. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, el comandament tècnic Sam Silva.

0: Va.
1: Endavant, passeu.
0: I aquí copilotant l'Anna Hernández.
2: Hola, com estem?
0: Molt bé, molt ofans.
2: Sí, m'ha agradat molt això dels noodles, eh?
0: Sí, te fan festa.
2: No, en tinc moltes ganes de provar els originals, la veritat. És una obsessió que tinc de fa molt de temps.
0: Tota la part oriental a nivell gastronòmic...
2: Sí, saps què passa? Que no l'he aixafat mai la part oriental del món. I en tinc ganes.
0: Encara té més interès quan no ho coneixes, no?
2: Massa, sí.
0: Doncs uns noodles, de moment, els tindrem a punt.
2: Ah, exacte. A veure, avui el ressò d'ahir és molt evident, no? Hem de destacar que el Fixa't com sona. Ahir vam tenir el privilegi de saludar Francina Armengol, la presidenta del Congrés, just una hora després que acabés la primera commemoració del Dia Internacional de la Pau, que s'ha fet mai a la Cambra Baixa, i es va dedicar justament a Pau Casals. Un acte que va ser motiu de reivindicació, i Armengol ens va deixar bons titulars com aquest.
3: Va ser molt contundent i molt valent, no? I tal vegada persones així han fet possible que les nostres democràcies siguin millors, no? I tal vegada no hem sabut homenatjar prou el seu nom, penso que no.
2: Parlava de Pau Casals i deia que Espanya no ha homenatjat prou la seva figura ni ha agraït prou el paper que ha tingut en la lluita dels drets i llibertats de les persones. Això deia Armengol i, qui sap, potser mai estar per donar les gràcies a qui s'ho mereix, no?
0: I tant, que no. I tant. Doncs vinga.
4: El ressò d'ahir. Anna Hernández.
0: Anna Hernández us atendrà ara mateix al 930-48-53-21. Aquesta és la línia per conversar, però després hi ha la línia més ràpida, que la fem servir habitualment a través del WhatsApp, que és el 607-470-305, allò que envieu això, una peça enganxosa, o que voleu contestar la misteriosa U. Ah, per on diríeu que va aquest cant? 93-048-53-21.
5: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Mira, ara mateix som als Estats Units, en concret a l'estat de Massachusetts, a la ciutat universitària de Cambridge, a tocar de Boston. Només la separa el riu Charles. Els colons van fundar Cambridge amb la idea de fer-la capital de la colònia, però finalment ho va acabar sent Boston. I per compensar-ho, doncs van atorgar a Cambridge la seu de la primera universitat d'Amèrica del Nord, la prestigiosa Harvard. Ho sap molt bé la reconeguda flautista Eugenia Zuckerman. Som a casa seva. Estem fullejant aquest llibre, Like Falling Through a Cloud, com caure a través d'un núvol. És un retrat poètic de resiliència i acceptació després de rebre el diagnòstic d'Alzheimer el 2019. Fixa't com sona.

Mozart, acte tercer de Le nozze de Figaro, solaria che suave zefireto. Eugènia Zuckerman, reconeguda flautista, estava acompanyada aquí

0: i a l'oboè per Alan Vogel i al piano per Dennis Henrit. Eugenia Zuckerman també ha estat periodista, va ser 25 anys corresponsals d'arts per la CBS Sunday Morning. Zuckerman es nega a deixar que l'Alzheimer la faci descarrilar. Li van diagnosticar ara fa 7 anys i és des d'aleshores una ferma defensora de l'Associació de Persones Afectades. Comparteix el seu testimoni per ajudar a conscienciar. Ahir va ser el Dia Mundial de l'Alzheimer i és un moment excel·lent per demanar-se per què una persona amb Alzheimer pot oblidar una persona però recordar perfectament una cançó. Mònica de Castro és musicoterapeuta, fundadora del projecte de música i Alzheimer Singular de la Fundació ACE. Mònica, benvinguda i moltes gràcies.
1: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
0: Quin balanç en feu del dia d'ahir?
1: Doncs ahir, com cada any, en aquesta data, doncs és motiu per celebrar un cop més que la música és una gran aliada, no?, per l'Alzheimer, i va ser també un dia així, en el que ho vam celebrar, doncs, sentint música, fent música, utilitzant la música amb els nostres usuaris també de la Fundació ACE, com d'altres centres, no?, també, pues això, en benefici de les persones que estan convivint amb aquesta malaltia.
0: Que no són poques, estem parlant d'unes 150.000 persones a Catalunya. Tens algú proper, algun familiar afectat?
1: Ara mateix no, però sí que l'he tingut anys enrere. Jo crec que poques famílies hi ha que no tinguin algú més a prop o una mica més lluny que estigui afectat. Com tu dius, hi ha unes 150.000 persones afectades i les seves famílies, perquè no ens oblidem que l'Alzheimer no només afecta a la persona, sinó totes les persones que hi ha al voltant, no?
0: Quin és el missatge per a aquestes famílies ara mateix?
1: És difícil dir-ho, eh? Jo t'ho dic des de la meva perspectiva de musicoterapeuta i tan sols això, no? Però la música ens pot acompanyar, i ens pot ajudar a que la relació entre la persona que està afectada per la malaltia i la persona que la cuida o la persona que conviu amb ella, que l'acompanya, doncs sigui una relació diferent, no sigui tant de cuidat-cuidador, sinó que sigui d'acompanyant i poder disfrutar, poder gaudir junts. La música això ens ho permet, ho hem vist moltes vegades.
0: I Mònica, per què un malalt d'Alzheimer pot oblidar una persona però en canvi recordar perfectament una cançó?
1: Mira, això s'ha estudiat molt, eh? Des de l'any 95 que tenim estudis neurocientífics amb imatges i s'ha vist que hi ha algunes parts del cervell que per molt que progressi la malaltia no queden afectades. I una d'elles és una part on guardem la memòria musical. Llavors, jo sempre ho explico d'aquesta manera. És com una capseta que tenim, la capseta de la música, en la que no hi entra la pols, no hi entra la pols de l'Alzheimer. No? Llavors, només cal que obris una miqueta aquella tapa i que surti una miqueta la música i que estirem d'aquell fil perquè la persona pugui recordar les músiques que han sigut part de la seva vida, que han format part de la seva història musical, i arrossegar també emocions i arrossegar records que estan associats a aquella música. Eh? Tots, per exemple, hem tingut la música present abans, per exemple, quan es cuinava, quan s'estava a la cuina, quan es anava amb el cotxe, amb la família, amb altres situacions, doncs, no sé, persones, per exemple, que anaven a l'església i cantaven, les músiques dels programes de ràdio, les músiques de les pel·lícules, tot això és motiu i, a més, és molt maco perquè les famílies amb això hi poden treballar, no? És molt bonic poder-les recuperar i recuperar aquells records i aquelles emocions que van associats amb aquelles músiques.
0: Per tant, la música és una via d'accés a aquests records i emocions. És com un comodín.
1: Sí, evidentment, és una via d'accés i molt directa, i sabem que es manté doncs, pràcticament fins al final de la malaltia de l'Alzheimer, que són molts anys. Es pot viure amb un Alzheimer molts anys i es passa per moltes fases, inclús en fases en què la persona ja ha perdut el llenguatge com a mitjà de comunicació principal, pot utilitzar la música. Es pot utilitzar la música

0: per arribar-hi, cantant, posant-li una música perquè l'escolti, inclús hi ha moltes vegades resposta per part d'aquella persona. No se'n recordarà, com tu deies, del nom d'un familiar, però pot seguir una cançó, podem seguir una cançó junts, o una melodia, o el que sigui, no? Agafar la música i que sigui aquell mitjà de comunicació. És algo molt bonic perquè, a més, connecta la persona amb la seva pròpia identitat. I això és algo molt valuós quan, amb una malaltia com l'Alzheimer, una persona es desorienta, perd aquella realitat, no? No sap potser on està, no sap a quina edat té, no sap qui és, no sap qui és el que té davant, però aquella música el porta, doncs, a la seva pròpia identitat, d'alguna manera.
1: Per tant, Mònica, en la nostra ment hi ha un petit espai, una petita capsa de música.
0: Sí, això que estem sentint és aquesta capseta, no? Aquesta capseta de música que ens pot fer sentir vius i sentir en el que estem aquí i ara, i connectant-nos amb la persona que tenim a prop.
1: No sé si et vindria ara a la ment, mai més ben dit, un moment d'aquests que no oblidaràs, d'algú recordant en un moment donat, a través d'una música, canviar-li l'expressió i traslladar-se a una altra dimensió.
0: Sí, molts moments d'aquests, sobretot en persones que ja estan en fases molt avançades de la malaltia. I n'hi ha un que jo sempre l'anomeno perquè també va formar part de les meves primeres experiències amb persones amb Alzheimer. I era una senyora que, ella era extremenya, estava ja al llit, ja tenia molt poca resposta, diguéssim, i sempre hi havia el seu fill allà a l'habitació. Era una residència, i jo recordo els professionals que em deien: jo no sé si val la pena que passis perquè aquesta senyora ja no respon, no? I recordo que el fill em va dir: mira, la meva mare era extremenya. Jo li vaig dir: parla'm una miqueta de com ha viscut ella la música, parla'm una mica de la seva joventut. I em va dir: ella ballava jotes i tocava les castanyoles. Llavors, bueno, jo vaig estar buscant música, jotes extremenyes, que se sentissin bé les castanyoles, i recordo, doncs, que vaig passar una tarda, li vaig posar una miqueta, no hi havia reacció, una altra tarda també, i no sé si era la tercera o la quarta tarda, que en un moment donat ella es va girar cap a mi, va girar el cap cap a mi i em va dir, quan sonaven les castanyoles, perquè, bueno, jo li senyalava d'alguna manera el gest. I em deia, i em va dir: jo sabia. Clar, quan va dir aquest "jo sabia", va ser un moment molt, molt emocionant, perquè aquesta senyora, que no parlava, que no feia absolutament cap moviment, que el fill estava allà per acompanyar-la, però que sentia que la seva mare ja no hi era, va ser un moment de connexió. El fill es va emocionar moltíssim, es van fer una gran abraçada, i per mi va ser un moment memorable. Jo sempre l'explico perquè és un moment que recordo amb molt de carinyo i molta emoció.
1: Ens ho explica Mònica de Castro, musicoterapeuta de la Fundació ACE Alzheimer, centre de Barcelona. És fundadora del projecte de música Alzheimer Singular. Coincidint ahir amb el Dia Mundial de l'Alzheimer, doncs ens ha atès uns minuts. No sé si voldries aprofitar per enviar algun missatge més, Mònica.
0: Jo crec que el millor missatge que es pot enviar és: escolteu música, viviu música i feu música.
1: Una abraçada ben gran. Gràcies per la feina que feu, Mònica.
0: Gràcies a tu, Xavier.
2: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: Som aquí a Cambridge, Massachusetts, i per cert, una cosa, aquesta misteriosa... Si hi ha algú que li ve, i ara doncs més parlant de la força de la memòria, no? Gaudim-la, que la tenim relativament bé, tot i que ja començo a notar aquells buits, eh? Allò que se't posa el rellotge de sorra al cap, que dius, escolta'm, saps que ho saps, però no el trobaràs, això ara. De Cambridge, Massachusetts, baixem a Phoenix, Arizona, una de les poques ciutats dels Estats Units que no canvien l'horari a l'estiu. Per què? Perquè significaria tenir una hora més de calor asfixiant. Antigament, abans de l'aire condicionat, les cases a Arizona les construïen amb les sleeping porches. Amb aquesta situació es tenien el matalàs al balcó, llençols ben molls i esperar la brisa nocturna.

tornar la petita brisa nocturna que pogués arribar com a climatitzador. A Phoenix fa 78 anys hi va néixer una cantant i compositora, autora de tota una balada de dubte i despit que mantindrà viva la memòria d'aquella esllavissada, d'aquell marro sentimental que va marcar un grup potent dels 70. Fixa't com sona.

Aquell vespre tots els astres es van alinear. Landslide o Esllavissada de Stevie Nicks, 1975, amb el grup britànic Fleetwood Mac. Parla d'un dels moments traumàtics de la banda quan el seu company i amor, Lindsey Buckingham, després d'una forta discussió, la va abandonar sobtadament i la va deixar tirada a la ciutat d'Aspen, Colorado, sense ni un cèntim a la butxaca. Ella se les va empescar per comprar un bitllet de tornada a Los Angeles i va positivar el fet convertint l'experiència en aquest temacle que brindaria Fleetwood Mac. I fixeu-vos com són les coses, la cançó ha ressuscitat entre les noves generacions gràcies a Olivia Rodrigo, artista pop internacional molt reconeguda entre el públic més jove, que va convidar Nicks a fer un duet cantant aquest tema en un dels seus concerts. Well,

0: i ho va petar en les xarxes. Això és...
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. Una zona de confort.
0: Aquí estem a Arizona, Phoenix. I una cosa, què tal si els posem amb la segona misteriosa? Ta-da, això és una trompeta.

Peta molt elegant. I tornem. Ah, 9-3-0-48-53-21-607-473-05 i el fixa't com sona @catmusica.cat. Si esteu en ruta, primer de tot, bon viatge i després gràcies per triar aquesta emissora. De Fènix, nosaltres marxem ara cap a Tecamac, a tocar de Ciutat de Mèxic, on fa anys es van trobar milers d'ossos de més de 200 mamuts i altra fauna de l'última edat del gel. T'imagines? Mamut. El 1862 hi va néixer aquí, a Tecamac, un violinista, pianista virtuós i compositor que va compondre un conegudíssim vals que va deixar bocabadada l'audiència i que, com tots els vals, funciona a la perfecció com a metàfora de l'Alzheimer. Fixa't com sona.

0: Què me'n dieu d'aquest vals poético de Felipe Villanueva amb la Mexico Festival Orquestra? La va compondre, el va compondre el 1893, any en què va morir de pneumònia. Tenia tan sols 31 anys. Violinista, pianista i compositor dels més reconeguts del temps del romanticisme musical mexicà. Aquest vals poético va ser la seva obra més famosa, enginy de melodia i harmonia. El vals, us dèiem, és una metàfora potent de l'Alzheimer perquè depèn del ritme, de la repetició, de la memòria corporal i de la connexió amb l'altra persona. La memòria pot perdre paraules i records, però el cos pot conservar durant molt temps un ritme après.
1: Catalunya Música.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
0: Aquí estem, a camí de 2 quarts de 9, avui és dimarts. Aquest és el programa 99, demà estarem una mica de celebració i tenim dues misterioses. La primera

Era fa així. Hi ha algú que digui, home, i tant, això és de Brahe. I ara la segona. Tarariro, aquesta? 9-3-0-48-53-21. De fet, ens agrada sentir la veu dels oients, des d'on estan doncs, ara mateix trucant, què estan fent en aquests instants i què els diu la música. Què els diu la música i quin tipus de música? Deixem Tecamac, solcarem el golf de Mèxic i anirem a Nine Mile, illa de Jamaica, muntanyes del Carib, famosa sobretot per Cebre Sol 1945 de Bob Marley, que ha deixat per a la història de la música grans temes de sonoritat única. I de tan bon reconèixer, sigui a través de l'original o en versió, perquè una mateixa melodia pot renéixer amb altres textures. Fixa't aquesta com sona.

0: tremenda galeta, aquest instrumental del jamming de Bob Marley amb un dels saxofonistes més important de tots els temps, Mr. Grover Washington Jr. El disc Come Morning, 1981, jazz instrumental amb aquesta mixtura orgànica amb el reggae. Grover Washington va ser durant molt temps el líder en el seu camp. Un dia del 99, 5 dies després del seu 56è aniversari, es desmaia després de sobte als estudis de la CBS a Nova York. Acabava de tenir un atac de cor irreversible.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients no passen de moda.
0: Doncs ara de Jamaica ens anirem fins a Adelaide, Austràlia, i sonarà aquesta primera misteriosa. Perquè la gent que, sense trucar, esteu pensant això ha d'anar per aquí, ara sortireu de dubtes. Però la segona falta molt perquè soni. Tiroriro. Yes, ara és ara. 93-048-53-21 o bé 607-470-305. Això que us dèiem, anem a Austràlia. Adelaide, coneguda per la seva qualitat de vida, la cultura, la proximitat a la natura, una de les grans regions vitivinícoles d'Austràlia, amb l'Adelaide Fringe. És un festival d'arts escèniques i cultura el més gran de tot l'hemisferi sud i segon del món, només darrere del d'Edimburg. Ho saben bé els membres de l'Adelaide Symphony Orchestra i molt especialment Greta Bradman, 1979. Fixa't com sona.

0: Amb la soprano australiana Greta Bradman, acompanyada de la Simfònica d'Adelaida, Songs My Mother Taught Me, cançons que em va ensenyar la mare, que és la quarta i més famosa del cicle d'aquestes melodies o cançons gitanes, opus 55 del compositor txec Antonín Dvořák, 1880, parla d'una mare que ensenya a cantar al seu fill i de com el fill, ara ja adult, ensenya les mateixes cançons als seus fills. Una reflexió sobre la memòria familiar, la pèrdua i el pas del temps, perquè la música associada a experiències personals, com ens ha explicat la Mònica, pot activar records, emocions i sensacions malgrat l'afectació de certes capacitats.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I amb

Els oients de Catalunya Música, camí de 9:15, estem a Adelaida i marxarem a Xi'an. Però ara, com que només queda aquesta misteriosa, l'escoltem. Tarara, aquest, per on diríeu que va aquest refilar de trompeta? Tararirur. Doncs va, anem a Xi'an, que és una de les ciutats més antigues de la Xina, amb més de 3.000 anys d'història, punt d'inici de la ruta de la seda que connecta amb la Mediterrània. Com havia de ser, no?, en el seu moment, experimentar la ruta de la seda? Sempre hi ha hagut gent aventurera. Aquell temps, no?, per allà que passar aquells terrenys. I on ets ara, no?, ben lluny, a més no podies comunicar. Quantes coses, no? Doncs allà comença Xi'an. Xi'an també és molt coneguda pels fideus Biang Biang. Són, es veu, amples com una lasanya i extremadament llargs. No sé si heu tingut l'oportunitat de menjar uns Biang Biang. Eh? Oh, com m'agradaria que ens truqués algú ara des de Xi'an, que digués, mireu, us estem escoltant des d'allà. Doncs això, són fideus amples com la lasanya, extremadament llargs, fets a mà i sovint acompanyats d'una salsa picantona. Sí, el picant sempre acaba arrodonint la cosa, aquell punt. La principal atracció turística de la zona és això. I el 1968 allà hi va néixer un prestigiós violoncel·lista que va començar a fer servir una viola per imitar l'instrument. Fixa't com sona.

0: Ben cert que la música amanseix les feres. L'Etude en la menor, segona de les 13 peces per piano opus 76 del compositor finlandès Jan Sibelius, amb arranjament de Björk Sandquist per a violoncel i el mestratge d'una banda de Göran Solskjær a la guitarra i de Mr. Jan Wang al violoncel. Es veu que va començar a tocar amb 4 anys, amb el seu pare, que també ha estat violoncel·lista. Però com que era massa petit, doncs va començar a imitar moviments amb una viola. Per cert, avui toca un valuós violoncel històric que li cedeix, li presta a la família de Sa Vung Lam, músic i col·leccionista filantrop ja mort.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tota la penya amant de la música, seguidora de Catalunya Música i que també doncs volta pel món, perquè ara de la Xina, de Xi'an, ens anirem a Rússia, però a la part de l'extrem orient, tocant al Japó. Anirem a Yuzhno-Sakhalinsk, on bona part de l'arquitectura ens recorda el país nipó, perquè hi va pertànyer un temps durant la Segona Guerra Mundial. Però aquesta segona misteriosa... 9-3-0-48-53-21, que hi ha de premi, algú demana. Mira, poder dedicar una peça al final, o sigui, posar-hi la cirereta del pastís en el programa amb una peça triada pel guanyador i dedicada a qui cregui, persona viva, persona morta, o si li vol dedicar, no sé, a un pit roig que ve sovint allà a menjar al balcó de casa, tu. Pit roig, eh? Si el mires bé, és pit roig. Però no ens despistem, que estem camí de Yuzhno-Sakhalinsk. Tot i ser una ciutat remota enmig del Pacífic Nord, té una renda per càpita elevada pels gegantins projectes petroliers de gas natural de la zona. Fa 36 anys hi va néixer una soprano que, segons es diu, en néixer va plorar de tal manera que el metge ja va dir: «Escolta'm, serà cantant d'òpera. Fixa't com sona».

0: Bravissimo, aquest exultate jubilate, un motet religiós d'un jove Mozart, 1773, tenia 16 anys tan sols. I de quina manera va fer vibrar aquest text en llatí, expressant alegria, esperança, lluança, i amb Julia Lesneva, soprano russa, acompanyada per el Giardino Armonico, en direcció de Giovanni Antonini, a l'àlbum Alleluia del 2013. Julia Lesneva va créixer sense cap tradició musical, però ella sabia que la seva vocació era el cant, i la crítica no va trigar a anomenar-la la nova Cecilia Bartoli, cosa que l'ha incomodada profundament, no suporta les comparacions. Aquest desembre, Julia Lesneva complirà 37 anys.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona. Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Camí de les 9, són 3:15 tocats i ens trobem a això, en un indret que probablement no hi anirem mai, però vés a saber, la vida no saps on et portarà. De moment som a Yuzhno-Sakhalinsk, a la part oriental, allà toca el Pacífic, i zona, doncs una zona que ens queda molt llunyana, però mira, aquí estem. I aquesta música per un moment m'ha semblat que la volia endevinar el Pere, però no, el Pere ens vol explicar el testimoni que forma part d'una associació d'Alzheimer. Pere, benvingut.
2: Hola, Xavier, bon vespre.
0: I moltes gràcies. Escoltaves el programa, has sentit l'entrevista amb la Mònica i has dit, m'agradaria afegir-hi cullerada aquí.
2: Sí, perquè, clar, hi ha un altre aspecte que convé també, i aquest any nosaltres, la nostra federació, jo formo part de la FAFAC, que és una federació d'associacions de malalts d'Alzheimer, no? I són 16 associacions que estan repartides per tota la geografia catalana, des de la banda de Figueres fins a les Terres de l'Ebre, doncs de Lleida, tota la zona de Barcelona, Baix Llobregat, Maresme, vull dir, Tàrrega, etc. Aleshores, doncs, nosaltres hem fet un manifest per reivindicar que aquests medicaments que van sortint, que han sortit i que estan autoritzats per Europa, que poden alentir l'evolució de la malaltia en determinades persones, doncs que aquests medicaments entrin a la sanitat pública. Ara com ara, aquests medicaments, doncs es poden, si el neuròleg doncs fa un diagnòstic i recomana l'administració d'un d'aquests medicaments, doncs la persona, la família, es troben en què han de pagar-lo al 100%. És a dir, poden tenir un problema econòmic perquè aquests medicaments són realment cars. Mm. Aleshores, és clar, aquí doncs, la nostra reivindicació és de que aquests medicaments es socialitzin, entrin dins del sistema nacional de salut, a nivell de tota Espanya, de totes les comunitats, i doncs, diguem-ne, democratitzi i que no tinguem doncs diferències en funció del codi postal o de no sé què, no? O sigui que el que volem és equitat,
0: eh? Queda molt clar. I com podem ajudar, Pere, des del programa?
2: Bueno, fent-vos en ressò, com esteu fent, com esteu escoltant i ho esteu divulgant, això ja ens dona, perquè clar, ahir, per exemple, jo mateix vaig estar llegint acompanyant les famílies a Tarragona, no? Tarragona i aquesta, doncs, l'Ajuntament de Tarragona, la seu de la sala Jaume I, i es va llegir, doncs, dues famílies van llegir aquest manifest i van posar, clar, l'accent en això, no? De que aquests medicaments que ara, doncs, ja poden... Clar, aquests medicaments, què fan, aquests medicaments? No curen encara la malaltia, però el que sí fan és allargar les capacitats que té actualment la persona afectada, la persona malalta, els li allarguen en el temps, i això fa, doncs, que clar, pugui gaudir, doncs, més anys d'estar a conèixer la família, de tenir convivència, etcètera.
0: Ben segur.
2: I aleshores el que volem és això, és que s'autoritzi, doncs, a nivell de les autoritats competents, influint, doncs, des de tots els racons possibles, perquè l'Estat s'ho agafi seriosament, i encara que això suposi una despesa, que poden ser d'una certa importància, però, clar, doncs, no sé, penso que és important perquè, clar, són aquelles coses que, si no ho pressionem des de baix, doncs ho tenim fumut.
0: Per qualsevol persona interessada a adherir-s'hi, ajudar, pots adreçar-lo a una pàgina
2: Sí.
0: web, sí?
2: FAFAC. FAFAC. FAFAC. Aquestes són les sigles de la federació. Ho dic, sí, això per internet ho trobareu ràpidament, FAFAC, i podreu entrar i, si voleu, podeu, en fi, veureu tota la nostra les nostres activitats i la nostra... Nosaltres som famílies, vull dir, famílies afectades per les malalties neurodegeneratives, que són, doncs, des de Parkinson, cossos de Lewy, etcètera, etcètera. Bueno, no cal dir l'Alzheimer, que és el 70-80% de les demències, no?
0: Doncs, Pere.
2: I doncs, bueno, i ja dic, hi ha una associació probablement molt a prop de moltíssima gent, perquè estem repartits per tot Catalunya.
0: Doncs, Pere, esperem haver estat d'ajuda i us
2: Bé,
0: agraïm
2: gràcies.
0: la confiança i, sobretot, la feina que feu en aquest sentit, perquè suposo que fins que no t'hi trobes no ho entens prou bé.
2: Sí, efectivament, efectivament. I a més, ja sabeu que aquesta malaltia és una malaltia que la pateix la persona afectada, no cal dir, però a més la família i
0: Ben
2: sobretot el
0: segur.
2: cuidador familiar. Vull dir que la família aquí és un factor importantíssim. Per
0: Ben
2: tant, cal
0: segur.
2: ajudar la família.
0: Pere
2: Cal ajudar
0: Isard,
2: molt.
0: de l'associació, d'una d'aquestes 16 associacions,
2: Sí, de
0: doncs,
2: la
0: de futbol.
2: Federació i de l'Associació de Tàrrega. Doncs jo estic ara mateix a Piera, però vull dir, estic vinculat a l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Tàrrega.
0: D'acord, Pere. Moltes gràcies.
2: Bé, una abraçada, gràcies.
3: Catalunya Música.
0: El que té el programa de ser, doncs, en directe, de rigorós directe en aquests casos, i tenir les vies obertes, ens permet aquest diàleg, aquesta interacció. No us n'estigueu si penseu que hi pot haver algun tipus d'aportació que sigui d'interès general. I una vegada més... Tiro-riro. A més, es pot lligar molt bé amb el tema de l'Alzheimer. Segons com, lliga molt. Nosaltres ara travessarem tot Rússia perquè deixarem aquesta part extrem i ens anirem fins a Ucraïna, país veí en guerra des de fa més de 4 anys. Anirem a Kremets, una ciutat a l'oest del país, amb el Liceu de Kremets, que és una institució acadèmica i científica de primer nivell i de tradició centenària. Un dels centres intel·lectuals i culturals més importants de tota l'Europa de l'est durant el segle XIX, focus de pensador, poetes, científics, i aquí a Kremets hi va néixer el 1920 un violinista del qual avui, dimarts, dia 22, es commemoren els 25 anys de la mort. Fixa't com sona.

Quanta contumènia concentrada en aquest vocalize amb la Simfònica de Columbia, opus 34, número 14, cèlebre melodia de Sergei Rachmaninov, 1915, sense lletra, amb arranjament d'Arthur Harris per orquestra i violí solista i especialment amb el geni d'Isaac Stern, el seu violí, heroi del Carnegie Hall novaiorquès que el va salvar de l'enderrocament als anys 50 i com a premi, entre cometes, li van posar el seu nom al teatre. Stern estava convençut que ell no havia escollit el violí, sinó que va ser el propi violí qui l'havia triat a ell. Curiositat, a la pel·lícula del 71, El violinista en la teulada, el so no és de l'actor que surt en pantalla, sinó que és d'ell mateix, en direcció de John Williams. Isaac Stern va morir d'insuficiència cardíaca als 81 anys, tal dia com avui, de fa ara 25 anys, un 22 de setembre de 2001. Doncs això, mira, són les 9, són les 9 i 3 minuts, estem aquí a Kremets, a Ucraïna, i en la recta final, la misteriosa. Tiroriro. El telèfon és el 93048-5321, el 607-470-305, i ens n'anirem ara cap a... Ara marxarem cap a Komárno, de Kremets via Komárno, que és al sud d'Eslovàquia, just a la frontera amb Hongria, separades pel riu Danubi. La ciutat és bilingüe a la pràctica, amb senyals i rètols en els dos idiomes, i és seu també de l'única universitat de llengua hongaresa d'Eslovàquia, la Seyle Janos. I el 1870 hi va néixer un músic conegut com l'hereu de Johann Strauss fill. Fixa't com sona.

0: El vals Sirene en Walser, el vals de les sirenes del ball, en un dels moments culminants i més encinadors de La viuda alegre, una opereta de Franz Lehár estrenada a Viena el 1905, que tracta de la jove i rica viuda Hanna Glavary, que organitza festes on els homes de la ciutat parisenca i del fictici regne de Pontevedro la festegen. Aquestes sirenes de ball fan el paral·lelisme entre el vals i el cant de les sirenes que atreien els mariners fins que morien a les roques. Lehár és considerat el rei indiscutible d'aquesta anomenada edat d'argent de l'opereta vienesa. Va ser el relleu de Strauss fill, el rei de l'edat d'or del gènere. La viuda alegre es va convertir en un fenomen sociològic global que es va traduir a desenes d'idiomes, es van vendre barrets i cigarretes amb la marca Viuda Alegre i va convertir l'autor en un dels compositors més rics de l'època. I una dada curiosa, els directors de teatre de Viena no tenien gaire fe com va aparèixer la Viuda Alegre abans de l'estrena. Allò que passa, això, no sé, una mica... I mira, van reduir el pressupost d'escenografia i vestuari al mínim. Ai, les...
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Aquí estem, en un indret també ben curiós. Qui ens havia dit que aniríem a petar? Komárno, al sud d'Eslovàquia. I d'Eslovàquia marxarem a Laval, però una mica més de misteriosa. Hi ha algú que s'atreveixi? Tarariro... D'Eslovàquia anirem a Laval, que és un petit municipi de muntanya, província autònoma de Bozen, al Tirol del Sud, Itàlia. És un dels pocs municipis on el ladí, aquesta llengua retoromànica que deriva del llatí vulgar dels Alps, és cooficial i llengua materna de més del 95% dels habitants. Un d'ells és un dels barítons més destacats de la lírica internacional actual. Fixa't com sona.

It's Via in a Pluma. Ets com una flor, opus 25, lit perfumat de Robert Schumann, 1840, musicant el famós poema de Heinrich Heine, amb la veu, atenció, d'André Schumann.

0: baríton, acompanyat al piano per Daniel Heide, del cicle Myrten, col·lecció de 26 cançons que Schumann va regalar a la seva promesa, la virtuosa pianista Clara Wieck, com a regal de casament, la vigília de les seves noces. André Schumann tenia passió pel violoncel fins que, de casualitat, va descobrir que no cantava malament. Doncs d'aquí, a la Universitat Mozarteum de Salzburg, i fixa't com sona. André té un vincle, per cert, molt especial amb el nostre país, especialment amb la Schubertia de Vilabertran, on se l'espera i on torna cada any amb el seu pianista de capçalera, Mr. Daniel Heide, el públic local l'adora.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics, una zona de confort.
0: I ara, a les 9:10, estimada audiència, ens anirem cap a Monte Carlo i escoltarem la segona misteriosa. Anem a aquest Principat de Mònaco, famós per la seva opulència amb el casino i escenari del Gran Premi de Fórmula 1, allà ben allò encotillats. Contrasta amb la peça que sentirem, que està vinculada a una època i una cultura ben diferents. A més, en termes de melodia, segur que desperta records de persones, llocs, és a dir, situacions i emocions. La segona misteriosa, Fixa't com sona.

brillant aquesta versió del Volver, un dels tangos més universals de Carlos Gardel, 1934, creat per a la pel·lícula musical El dia que me quieras, del 35, protagonitzada pel mateix Gardel, i amb el talent de la jove trompetista francesa Lucien Renaudin-Vary, una orquestració de Jérôme Benetti amb l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, creada d'origen per

0: amenitzar les vetllades del casino i de la ciutat el 1856. Per tant, és una de les orquestres simfòniques més antigues de la regió de la Costa Blava i de l'Europa Central. Té el patrocini i la protecció directa del Palau de Mònaco. Recordem que la reina o princesa consort de Mònaco sol ostentar la presidència d'honor, fet que fa els concerts doncs, que tinguin una rellevància institucional i mediàtica de primer nivell. I just ara, un quart, arriba el moment de posar-hi...
1: La cirereta del pastís.

0: En aquesta recta final del Fixa't d'avui, dedicat al Dia Mundial de la Gemma i a totes les famílies que viuen i afronten aquesta situació, acabem amb l'estimada Núria Feliu i aquell Te'n recordes, on ens convida a fer memòria, a recordar persones, moments i emocions que formen part de la nostra vida. I per això la cirereta la posarà la senyora Roser Ibáñez, que té 86 anys, és pacient d'Alzheimer, i ara a veure si tenim la sort que ens pugui atendre des del centre de dia de la Fundació ACE a Barcelona. La saludem, a veure.
1: Hola.
0: Roser, hola, bona tarda.
1: Bona tarda, maco.
0: Estic molt content de saludar-la.
1: Em dius el teu nom, sisplau?
0: Em dic Xavi, i vostè, Roser?
1: Jo, Roser, sí.
0: Molt bé, doncs Roser i Xavi faran una conversa aquesta estona.
1: Xavier Solà?
0: Sí, jo mateix, jo mateix.
1: Ai, que bonic. És que he sigut una fan teva de fa molts anys, de la nit dels ignorants.
0: Ah, que bé. Que bé, quina alegria.
1: Però anys de... Soc una joveneta de 86 anys.
0: Que bé, no sap lo content que em fa, Roser.
1: Doncs t'he seguit i t'he vist inclús en el teatre.
0: Ah, sí?
1: Una vegada ens vam saludar, que tu devies saludar moltíssimes persones, però, esclar, com que tu sabies que eres popular en el moment dels ignorants, doncs em vas contestar també.
0: Que bé, que bé.
1: I ho tinc en record.
0: Doncs,
1: molt bé, gràcies.
0: Doncs miri el que són les coses, que ara, amb motiu del Dia Internacional de l'Alzheimer, vostè i jo ens hem tornat a trobar.
1: Sí, perfecte.
0: Roser,
1: és, no, és igual que la ràdio, la veu et coneixeria encara que no el veiés.
0: Roser.
1: És que estàs allà en els meus pensaments... No, amorosament, eh? De res,
0: sí,
1: de fantasies.
0: Sí, sí, ho entenc.
1: Extraordinàries.
0: Ho entenc, ho entenc.
1: No tinc edat.
0: Roser.
1: Jo no tinc edat, vaja.
0: Clar.
1: Digues, digues.
0: Com són les coses?
1: Soc molt xerradora, ja pots notar-ho, que quasi que em deixo parlar.
0: No, al contrari.
1: Em sembla que tenia la competència si fos locutora.
0: Roser, com són les coses que anys després vostè i jo ens hem trobat per al Dia Internacional de l'Alzheimer?
1: Ai, doncs me fa il·lusió.
0: Clar.
1: Perquè almenys les persones que poden tenir aquesta malaltia, que no te pots dir-te mai, que no et pugui tocar de tu, estaran contents si contesto el que tu em preguntis i contesto una miqueta bé.
0: Sí, segur. Roser, sé que teniu 86 anys, que sou pacient d'Alzheimer i que esteu al centre de dia de la Fundació ACE a Barcelona.
1: Sí.
0: Com us trobeu?
1: Perfecte, amb molts ànimos. Intento tenir molts ànimos, no sempre es aconsegueix. Però sóc pessimista, segons que, de quina manera, però segons com, sóc cantarina, perquè havia cantat molt a les corals. Tenia dues corals, que una la tenia el dilluns i l'altra el dijous. I em combinava cantar des de que vaig poder tenir temps de fer-ho, quan els fills ja van ser grans. I portat, sóc de la més antiga de la coral ara, perquè els he anat eliminant a tots, se n'han morint.
0: Clar, clar, i com es diu la coral?
1: Coral l'Espiga.
0: Coral l'Espiga.
1: De les Corts.
0: De les Corts, doncs mirarem de buscar algun tema. Hi ha alguna cançó que la tingui molt present, que de tant en tant fins i tot la canta una mica?
1: Sí, la Mare Cantora.
0: La Mare Cantora.
1: Sí, com, és una sardana.
0: Com fa la Mare Cantora, com fa?
1: Sóc la Mare Cantora.

0: no em recordo més.
1: Que bé! Roser, aquest aplaudiment és per vostè.
0: Oh, que bonic! Sí, el sort que no ens veiem, que ara em permeto la vermella,
1: No, una cosa molt important.
0: Un sos pop prou, la il·lusió no m'arriba a fer. A mi també. Una persona que t'ha tant al meu costat sempre a les nits.
1: Sí. M'he ficat 15 anys al llit de moltes persones, Roser.
0: Oh, i tant. I sense cap promís de res,
1: No, tot ha sigut molt... Ha sigut molt blanc. Tot molt blanc i molt pur.
0: Molt bonic, sí. Roser... Em porta molt record i molt agradable.
1: Roser, sabeu que realment m'agradaria molt que m'expliquéssiu què tal les sessions de musicoteràpia que feu?
0: Ostres, per mi curtes. Curtíssimes. Si pogués tenir influència en els que ho dirigeixen, però, clar, parlo per meva, no tothom pensa igual, però faria més dies. Si més no, un parell de cops a la setmana.
1: Per què us agraden? Què tenen?
0: Oi, que me traspasso, no penso res, penso coses positives i em poso molt contenta, em poso molt feliç. Quan, inclús quan els moments que vaig perdre una filla, quan vaig al cementiri no reso, que ara que pugui resar, jo li canto. Com que és un poble, no em sent ningú, perquè ella també cantava amb mi.
1: Sentim-lo de la seva filla.
0: Sí, perquè era molt jove. Va morir amb 22. Un cobriment de cor. Però són històries que això no, que sempre queden al record, però agradols.
1: Ja,
0: però perquè era molt alegre, molt divertida. Clar. Sempre feia 40.000 coses. Quan venia aquí a Barcelona, que va voler marxar per espavilar-se per la vida, i va tenir un desmai. I, esclar, com que vivia sola, no la van poder tornar en si.
1: Ja.
0: I és això, la mica de tristor de la part meva que ara relato amb vosaltres.
1: Clar,
0: però això ja ha passat.
1: Ja ha passat.
0: S'ha oblidat.
1: I la vida va passant. Roser, ara, com dèiem, vostè es troba en aquest centre de dia. Què li voldria dir a les famílies que ens escolten ara on hi ha un cas d'Alzheimer en aquella casa on s'acaba de diagnosticar?
0: Doncs que tinguin molta confiança de que poden anar amb un metge. No els curaran, perquè desgraciadament no es pot curar aquesta malaltia, però que vagin a un centre que els espavilin, perquè com més et donen idees, informació, fas activitats, estàs amb altres persones, sobretot si és xerraire com jo soc, els aniria molt bé. I si són tristos, també, perquè les altres persones que estem alegres, que ens ho passem divertit, i una cosa encomana a l'altra. No es quedin a casa tancats en un racó, que facin activitats. Després ho agrairan, crec jo, amb el meu pensament, amb el meu pensar, amb la meva forma de ser. Xavier, estic molt contentíssima.
1: Jo també. I que escoltin música, imagino, no?
0: Clar, és que jo aquí, en el centre, he dit que si jo pogués fer-me un programa d'allargar les classes de música, jo faria dues vegades de música a la setmana. Però, esclar, aquí hi ha moltes persones que venen a la música que, si poden, se n'excusen, que no els hi diu ni res sentir música, clar, que o no han sentit, o no han mamat, o no han tingut l'oportunitat de fer-ho. Però, com que a casa, començar el meu marit xiulava tot el dia, doncs, si vol la música, a dojo.
1: Clar. Doncs miri, nosaltres ara tancarem el programa i ho farem amb una cançó i la seva companyia. Jo havia pensat amb el Rosó pel teu amor amb la coral cantiga, la coral Sant Jordi Josep Carreras. Què li semblaria?
0: Ostres, això m'emocionarà massa, No s'hi val.
1: Doncs així...
0: Ets un pillo.
1: La veritat és que tants anys de la nit he anat aprenent aquells tocs, no?, que dius, aquí estic segur que els agradarà això. Roser, a vostè i al seu fill, que està aquí al seu costat discretament, una abraçada per tots dos.
0: Mercès, adéu-siau.
1: Que vagi bé.
0: I gràcies.

Brodat daurat, quina preciositat! Josep Carreras, acompanyat de les corals Cantiga i Sant Jordi, en els darrers minuts d'aquest especial, el 99è Fixa't, que hem volgut dedicar a l'Alzheimer. Ahir va ser el Dia Internacional i des d'aquí acabarem recordant la tasca tan important, no només del que és la societat mèdica, sinó també de les famílies en aquest sentit. Gràcies per la vostra companyia i demà us esperem que arriba el 100, programa 100. Vam començar un dia 2 de febrer, la Candelera. Aquest any és la segona temporada i estem molt contents de poder viatjar escoltant bona música i escoltant a l'audiència. En nom de tot l'equip, que tingueu una bona entrada de la tardor astronòmica.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Fins aquí, música sense paraules. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. Linka. A Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
5: Els reptes o els objectius que hauria de tenir un cor professional a Catalunya, que a més sigui com independent, com és el cas del Cor Sagarols, que no penja de cap institució en concret, crec que primer té a veure amb el suport públic que pugui tenir, que pugui ser més explícit i ens facilités la feina. I l'altre que és molt pendent és el fet d'aconseguir certa internacionalització o poder actuar fora de les fronteres de Catalunya o d'Espanya. Sí que hi ha la part geogràfica, diguem, que és més fàcil per un cor belga moure's per Europa que per un cor català, però per mi és el gran repte que hauríem d'aconseguir.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Sagarols. El centenari John Coltrane al Club de Jazz de Catalunya Música.
6: El 23 de setembre de 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, John Coltrane.
0: Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música, que condueix Pilar Sobirà, ha preparat una programació especial tota la setmana.
6: A les sessions del Cafè Jazz, a 3:45 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia.
0: A les sessions del Via Jazz, a 11:00 de la nit, resseguirem el seu llegat a través de la influència que ha exercit sobre les següents generacions de músics.
6: I per tancar la setmana, a la sessió de dissabte, al Via Jazz Concert, recuperarem el concert d'homenatge a Coltrane del quartet del saxofonista Joe Lovano, gravat al Festival de Jazz de Turku 2026.
0: Així és com commemorem el centenari del naixement de John Coltrane a Catalunya Música. Catalunya Música.
6: Via Jazz. Cada dia a 11:00 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
7: Hola, bona nit. Seguint amb la proposta que us fèiem ahir, aquesta de celebrar el centenari de John Coltrane,

Avishai Cohen, tornant a l'esperit de pregària del Crescent, el tema central de l'àlbum que John Coltrane havia gravat l'any 64 i que havia creat a partir de les transformacions de petites cèl·lules en frases llargues i suspeses que Cohen construïa en aquesta visita acompanyat pel pianista Jonathan Avishai. El saxofonista Joshua Redman també visita sovint el catàleg de composicions de John Coltrane. Aquesta és la versió que fa de Alabama.

cançó de compromís polític de John Coltrane, Alabama, aquesta que va crear seguint el ritme de les paraules que va pronunciar Martin Luther King en el seu discurs just després de l'atac del Ku Klux Klan a l'Església Baptista de la ciutat de Birmingham, a l'estat d'Alabama, el 1963. El saxofonista Joshua Redman deia aquestes síl·labes al seu manifest en quartet amb el pianista Aaron Parks, el baixista Joe Sanders i el bateria Brian Blade. El pianista del quartet clàssic de John Coltrane, McCoy Tyner, va fer una visita en solitari al repertori del saxofonista el 1992 i va incloure aquest Lonnie's Lament.

soliloqui de McCoy Tyner al voltant del Lonnie's Lament de John Coltrane. Per visitar el Wise One, el tema que Coltrane havia estrenat també al treball Crescent, aquí teniu la versió que en fa el vibrafonista Bobby Hutcherson.

Lectura en to de balada de la cançó Wise One de John Coltrane, signada per Bobby Hutcherson, amb el guitarrista Anthony Wilson, el pianista Joe Gilman, Glenn Richman al contrabaix i Eddie Marshall a la bateria. I en aquesta altra versió, Jack DeJohnette i Bill Frisell també donen una tímbrica molt diferent a la de la versió original de Coltrane. El tema és After the Rain.

Lectura impressionista de Jacques Dejonet al piano, Bill Frisell a la guitarra i la cançó After the Rain, una de les composicions més contemplatives del catàleg de John Coltrane.

Doncs aquesta era una lectura australiana de l'After the Rain de John Coltrane, la que signava el clarinetista Paul Cotlan amb el seu String Project. El saxofonista Joe Lovano també veu de la tradició Coltrane.

Song of Praise, cant de pregària amb una melodia sinuosa d'arrels orientals que entronca amb l'interès de John Coltrane per l'espiritualitat hindú. Joe Lovano la tocava amb el pianista Steve Kuhn, el baixista David Fink i el bateria Joey Barron. Començàvem amb una de les pregàries més profundes de Coltrane, el Crescent, i per marxar us la proposo en una versió familiar, aquesta en la qual hi sentirem Alice Coltrane, la seva esposa, al piano, i Ravi Coltrane, el seu fill, al qual, per cert, dedicarem la sessió de demà, al saxo. Els altres dos músics són Charlie Hayden i Jacques Dejeunette. Que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Continuarem la nostra programació ara sentint les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge, una obra de l'any 1946 sobre textos d'Alberti, Luján, Guillén i Pareda Valdés. Sentim-ne la versió de Barbara Hendricks, soprano, i Love Derwinger, piano.

Hem sentit les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge en la versió de Barbara Hendricks, soprano, i Love Derwinger, piano.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Ara us convidem a sentir el trio piano en fa menor, opus 65 d'Antonín Dvořák, interpretat pel trio Fontenay.

0: Música de cambra d'Antonín Dvořák era el trio en piano en fa menor, opus 65, que sentíem en la versió del trio Fontenay.
1: Nocturn.
2: De Jean Sibelius podrem sentir a continuació la sinfonia número 4 en la menor, opus 63, que ens ofereix l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 4 en la menor, opus 63 de Jan Sibelius, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Boston dirigida per Colin Davis.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya Música us convidem a sentir la sinfonia número 1, opus 26 d'Alexander Scriabin, interpretada per la mezzosoprano Larissa Kostyuk, el tenor Oleg Dolgov, la Capella Estatal de Rússia i l'Orquestra Simfònica Estatal de Rússia dirigits per Valeri Polyansky.